0: Yo, what up,
1: Tots el mateix sac, tots el mateix sac. Tots el mateix sac, tots el mateix sac. Tots el mateix

0: que jo mateix també em deixo, bro, i volen bronca, jo tenir-me en compte, passar l'escombra, tallar cables, aïllar la bomba, trobar-me en sombres i fer-me independent. Paraules se les emporta el vent, estic a sempre, el meu pain posa traves.
1: Masses problemes al cap.
0: Simpli de pes com la Turner, et fas l'ofès, però el pes del temps ens situa.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.

que quatre dragons sup entrat i pollet, 3 quilos de bistec. De vegna en parlo, un pa me'n faci mal, le bra, me dic de tant menjar.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: El TEC 88.2.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

la terra. A la recerca d'una terra. A la recerca de ma terra.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Radio Arrels.
3: Bon estiu a Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Radio Arrels.
5: Bon dia, acaba de passar Sant Jaume i Santa Anna. Per Sant Jaume i Santa Anna pinta el raïm i la magrana. S'apropa una nova dorsal anticiclònica que provoca de nou una pujada de temperatura, però aquesta vegada conforme per aquesta època de l'any, sense superar gaire el llindar dels 30 graus. I el retorn de la tramuntana de força mitjana per la meitat est del territori. Per avui les màximes 25 a Santa Llogaia, 22 a Ral, 26 a Soanyes, 30 a Cirac, 29 a Boló de Munt, 31 a Trullàs, 30 a Òpol i a Alenyà, 27 a Colleure, 32 a Reiners i 26 a La Manera. L'aigua del mar és a 24 graus. Avui Santa Natàlia i molt menys corrent, Sant Pantaleó i Sant Cugat. El 27 de juliol de 1276 mor a València Jaume I el Conqueridor.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.
4: 100% en català.

Ens ensirei a fer l'orni dels teus consells caducs, de luxes superfluos en nom d'algú. Uns quants adorns gasius de cos que corren cobrant-se enemics. Per camins de pols, per un congost de rocs, com un llop que fuig d'un eixam de trons. Hauré buscat suplus, hauré bramat olgut, atrotinat per algú com tu. Trisca d'espint un cel caigut, enric dels usuaris de la creu, però de pau per por de caure en l'infern. Amb la pell i l'os, sense sang al cor, puc semblar un intrus, un filló de tomba. Cada cop, doncs menys ací, doncs tinc tots dos ulls ganduls. Amb l'ànima em va estar

plau. Doncs cada cop veig més perduts els pobres, com més esforç, més de nariz. Sols puc dir-vos desencantes d'ells com més m'hi faig, doncs no sóc tan innocent com per no ser esquerp. Lluny de creure en àngels i menys vestits de color blanc.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Anna, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè puc nedar amb els peixos i fer paddle amb les meves cosines.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
2: Són les 7 i aquí comença el nostre programa L'Hora Fresca. Serem junts durant 2 hores. Ara, com cada matí, la meteo amb l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Acaba de passar Sant Jaume i Santa Anna. Per Sant Jaume i Santa Anna pinta el raïm i la magrana. S'apropa una nova dorsal anticiclònica que provoca de nou una pujada de temperatura, però aquesta vegada conforme per aquesta època de l'any, sense superar gaire el llindar dels 30 graus. I el retorn de la tramuntana de força mitjana per la meitat est del territori. Per avui les màximes 25 a Santa Llogaia, 22 a Ral, 26 a Soanyes, 30 a Cirac, 29 a Boladamunt, 31 a Trullàs, 30 a Òpol i a Alenyà, 27 a Colleure, 32 a Reiners i 26 a La Manera. L'aigua del mar és a 24 graus. Avui Santa Natàlia i molt menys corrent, Sant Pantaleó i Sant Cugat. El 27 de juliol de 1276 mor a València Jaume I el Conqueridor.
4: Ràdio Arrels.
0: Arrels.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Esport Septentrional és el nom d'un compte Instagram creat per un jove nord-català on es parla de muntanya i d'esports. Ho podreu escoltar d'aquí poc.

0: Radio Arrels, a Bages, 95.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Potser ja us ha sortit per Instagram, però fa ja uns mesos que hi ha un compte d'Instagram que es diu Esport Septentrional, amb un noi de Catalunya Nord doncs, que fa vídeos a la muntanya i explicant coses també relacionades amb l'esport i l'esport de muntanya. I a aquesta hora podem saludar la persona doncs, que porta aquest compte, que és el Lluís. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Primer de tot, com neix aquest projecte d'Esport Septentrional?
3: Crec que és un projecte personal que vaig pensar fa uns mesos i que quan vaig tenir l'oportunitat de tenir un poc de temps lliure ho vaig començar doncs, al final de l'hivern d'aquest hivern i doncs, només és crear contingut en català i compartir aventures esportives en llengua catalana perquè crec que falta gent que crea contingut aquí a Catalunya Nord.
2: Clar, precisament, gent que creï contingut així a xarxes en català des de Catalunya Nord, gairebé que ets dels pocs o l'únic. T'has sentit com una mica sol en aquest sentit de no tenir altra gent que faci una mica el mateix?
3: Primer, tinc d'aclarir la cosa que no estic un especialista de la xarxa. Les vaig deixar després dels 18 anys, però sí, la gana de compartir, de tenir un projecte en català, em va tornar a posar-me a la xarxa. I a l'inici em vaig pensar una mica sol, però després vaig fer ràpidament connexions amb també gent del sud, del Principat, i doncs va també ser una oportunitat de lligar Catalunya Nord amb la resta dels països catalans a través d'uns projectes esportius, d'unes sortides i tot això. Doncs, si encara no he publicat vídeos amb gent del sud, sí que he començat a fer una xarxa de gent i que he practicat muntanya o esports amb gent del sud i això és molt, molt positiu per jo, doncs és un context on pots parlar i practicar esport en català, que sigui al sud o a Catalunya Nord, però sí que seria perfecte si algun dia em sortés un esvidó amb catalans del nord també.
2: Clar, precisament hi ha gent que potser es planteja fer vídeos a xarxes i a vegades és fàcil dir no, ho faré en francès doncs, perquè al final m'entendrà més gent. No sé què els hi respondries a aquesta gent que pugui pensar això.
3: Doncs sí, primer potser que si tens la gana de compartir una cosa amb una llengua que t'agrada, ho has de fer. Doncs jo, pel meu cas, fer-ho en francès no tindria cap mena de sentit perquè hi ha molta gent que comparteix ja moltes coses i doncs compartir el meu territori segur que s'ha de fer en llengua catalana. Doncs és per això que si us animeu a fer contingut, que sigui de cuina o de tot tipus de subjecte, si ho feu en català, crec que hi ha molt sentit aquí al territori de Catalunya Nord.
2: Lluís, que tens aquest compte Instagram esport_septentrional, a la descripció del compte dius que ets un enamorat del Conflent, però tu, d'on ets? Ets del Conflent també o on has crescut?
3: Sí, sí, sí. Soc fill de Conflent. Els meus pares van arribar a Catalunya Nord quan jo tenia 3 mesos i doncs vaig créixer un any a Vernet i després tota la meva vida a Prada. Doncs les escoles a Prada, els clubs esportius a Prada, al peu del Canigó i doncs és una zona que encara m'encanta i que quan tinc l'oportunitat hi torno i aprofito de la muntanya, dels rius i de tot el que podem fer aquí.
2: I el teu català et ve de l'escola o de casa? D'on et ve?
3: No, pas de casa, però amb els meus germans, tots tres parlem català, i ens ve de l'escola pública de Prada, doncs que fins al primari pots fer meitat del curs en català, meitat en francès. Després al col·legi només tens una opció i al liceu també. I doncs després també he fet una carrera a l'universitat de Perpinyà, l'IFCT, que m'ha permès també mantenir el nivell i vet aquí també. Vaig viure uns 10 anys a Font-romeu, a la Cerdanya, a l'Alta Cerdanya, i com que hi ha moltes interaccions és molt fàcil de parlar català aquí dalt.
2: Molt bé, doncs ja el podeu buscar a Instagram, aquest compte esport_septentrional, que diu projecte lingüístic i esportiu, i que evidentment doncs vas fent vídeos des de la muntanya en català, i deies que no estaves molt posat a les xarxes abans d'això, però són vídeos molt ben fets, o sigui que us convido a visitar-los. Lluís, d'Esport Septentrional, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Arrels.
3: Moltes gràcies a tu.
1: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

La fum dels incendis forestals i les seves conseqüències sobre la salut és el tema d'avui dins la crònica Pseudo.

0: sobretot als Estats Units. Segons les projeccions, sota un escenari d'emissions intermèdies establert pel grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic, el GIEC, les emissions de diòxid de carboni generades pels incendis forestals podrien incrementar-se un 23% cap a finals de segle. L'efecte directe d'aquesta tendència sobre la salut és enorme. S'estima que d'aquí al 2100, 1,4 milions de persones podrien morir de manera prematura a causa de la contaminació de l'aire per les fumeres, una xifra 6 vegades superior a la registrada actualment. Geogràficament, el continent africà es perfila com el més afectat, amb una projecció d'una mortalitat 11 vegades superior a la registrada durant el període 2010-2014. A Europa i als Estats Units, el nombre de morts atribuïbles a aquesta causa podria al seu torn duplicar-se. A Estats Units, sobretot a Califòrnia, en les properes dècades, els incendis forestals podrien provocar, només amb la seva fum, 70.000 morts prematures cada any. Els investigadors adverteixen que en un escenari de fortes emissions de gasos d'efecte hivernacle, aquests danys podrien ser encara més severs.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels!
2: Ràdio Arrels.

0: ce que l'on sème.
1: D'aquí uns minutets tornem amb l'Enric per la meteo. Però abans, la darrera proposta musical d'aquesta mitja hora, a Tornallom, de La Gossa Sorda.

Ràdio Arrels. Els matins d'estiu.

0: L'hora fresca a Radio Arrels són les 7:30. Ara us deixo amb la previsió del temps.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Acaba de passar Sant Jaume i Sant Anna. Per Sant Jaume i Sant Anna pinta el raïm i la magrana. S'apropa una nova dorsal anticiclònica que provoca de nou una pujada de temperatura, però aquesta vegada conforme per aquesta època de l'any, sense superar gaire el llindar dels 30 graus. I el retorn de la tramuntana de força mitjana per la meitat est del territori. Per avui les màximes 25 a Santa Llogaia, 22 a Ral, 26 a Soanyes, 30 a Cirac, 29 a Boladamunt, 31 a Trullàs, 30 a Òpol i a Alinyà, 27 a Colleure, 32 a Reiners i 26 a La Manera. L'aigua del mar és a 24 graus. Avui Santa Natàlia i molt menys corrent, Sant Pantaleó i Sant Cugat. El 27 de juliol de 1276 mor a València Jaume I el Conqueridor.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
4: Ràdio Arrels.
0: D'aquí poc, les efemèrides d'Enderroc. El protagonista d'avui és l'Enric Granados.
5: Yes, I loved you in the morning. Our kisses deep and warm. Your head upon the pillow

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 27 de juliol del 1867 neix a Lleida Enric Granados, amb el nom de naixement de Pantaleó Enrique Joaquín Granados Campiña. És un dels membres de l'Escola Catalana Moderna de Piano, juntament amb Isaac Albéniz, entre altres. Granados va ser compositor i pianista. També va crear una escola de piano a Barcelona. Va morir amb 48 anys durant la Primera Guerra Mundial en un naufragi al canal de la Mànega a conseqüència d'un atac alemany. Escoltem l'Allegro de concerto per Enric Granados.

Segons en Pere Jordà, en Valentí i l'Andreu Turon, mereixerien un carrer a Catalunya Nord. D'aquí uns minuts ho explicarà per què.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu. Odonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
1: A aquesta hora, a Ràdio Arrels, podem saludar el Pere Jordà. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I t'hem preguntat qui mereixeria el nom d'un carrer a Catalunya Nord i ens has dit, de fet, dues persones juntes que són pare i fill. Qui ens has triat, Pere?
2: Llavors, jo voldria retre homenatge al Valentin i André Turon. Potser a alguns els hi serà familiar el nom de l'André Turon, el fill, doncs, que tots dos van ser músics i, sobretot, el que m'interessa personalment, constructors d'instruments de música, particularment d'instruments de cobla. I, sobretot, els van modernitzar. Llavors, el Valentin és interessant perquè és un... va ser a cavall entre el segle XVIII i el XIX, va néixer el 1777 a Tallet i va morir el 1850 a Perpinyà. El seu fill va néixer el 1815 a Cameles i va morir el 1886 a Perpinyà també. Doncs un a cavall entre el segle XVIII i XIX i l'altre que gairebé va conèixer tot el segle XIX. Llavors, perquè també és important tenir-ho present? Senzillament perquè per llur ofici de lutiers i modernitzadors dels instruments de cobla es veu aquest pas d'una música, diguem-ne, antiga, per situar-nos de l'antic règim, fins a una música, en fi, el pas d'aquesta música a una música moderna, la del segle XIX, i això es reflecteix perfectament en els instruments que van fabricar, tant les cornemuses catalanes del Rosselló, com els flabiols, les primes i la tenora.
1: Clar, de fet, tots aquests instruments que sentim ara a les cobles, diguem que no serien el mateix sense aquests dos lutiers?
2: Doncs, no i sí, però sí, però no, però sí. És a dir, al capdavall no és estrany que aquests instruments de tradició, els que hi ha... aleshores de Barcelona estan es coneixia com instruments a l'Empordanesa perquè, en fi, els costava ja sortir del territori espanyol. Eren fabricats a Perpinyà, sobretot, però no passa res. Vaja, que la tradició va mantenir, diguem-ne, al nord de Catalunya, doncs, Empordà, Selva, Girona i ben entès tota Catalunya Nord, fins i tot el Fenolleda, van, com dir, per ser mantinguts al gust del dia, bon, hi havia gent que els fabricava i necessàriament van intentar innovar. Abans dels Turon hem de parlar, per exemple, d'un senyor, del Rafael Garret, del qual no se sap gaire cosa, dels Turon tampoc se'n sap gran cosa, per cert, però vaja. Aquest senyor Rafael Garret tenia un taller de torneria al centre de Perpinyà amb una especialitat de fabricació d'instruments. En tenim ben pocs, de fet, que podem autentificar amb certesa atribuir al Garret, només tenim una prima, però ja modernitzada, amb tres claus, quan, per exemple, l'única prima per ara que tenim del Valentin Turon no en té cap. Abans que descobríssim l'existència d'aquest Garret, ens pensàvem que la de claus venia després. En la lògica de la construcció dels instruments va així, però després en la cronologia factual de l'artefacte veiem que les coses tampoc són tan senzilles. Doncs hi ha altra gent que ho fa, no tenim necessàriament llurs noms, d'aquests sí que ho sabem i sobretot en el cas de l'André, perquè la posteritat ha guardat el seu nom, és perquè ell va fer publicitat i sobretot és ell que va fer la tenora que tocava el Pep Ventura, entre altres, però sobretot el coneixem per això.
1: Doncs ja és un bon motiu. Deies per això que de dades biogràfiques d'aquestes dues persones en tenim més aviat poques, i això, diguem, si els hi hem de dedicar un carrer, que hauria de ser una mica a Perpinyà o a qualsevol vilatge de Catalunya Nord?
2: Home, jo me sembla que un homenatge es podria fer, per exemple, a la plaça de la Boeria, l'actual plaça Jaurès a Perpinyà, senzillament perquè a un moment donat, alors, ja torni al Garret, sabem que el Garret tenia el seu taller aquí. No sabem ben bé en quin edifici, si és que encara existeix, però era aquí. I després, aquell senyor, el Garret, va morir el 1821, i després dona el cas que tots els magatzems de música, tots els constructors d'instruments a Perpinyà, per les circumstàncies o perquè es van trobar allà. Doncs Turon, Brisillac, el fundador de l'actual Casa del Mas, que encara existeix, que es troba avinguda de l'estació, després gent que no eren constructors, que eren venedors de partitures, d'instruments, com el Valot, en fi, a un moment donat tota aquesta gent es troba o bé a la plaça de la Boeria o bé al carrer de la Cloche d'Or, allà al voltant. Doncs mira, en tot cas, això seria idealment un bon exemple d'un homenatge que se'ls hi podria fer, però me sembla que és important recordar aquesta gent, bon, primer perquè jo mateix és el meu ofici, i un homenatge sempre ens va bé, però malgrat tot és gent important i que més enllà de la música estrictament de cobla, de la música tradicional catalana, per exemple, els instruments del Turon d'André, en aquest cas, es veu físicament el pas de les xeremies dels grans oboès de la fi de l'edat mitjana i del Renaixement fins a l'actual tenora. Com dir, amb la continuïtat no hi ha cap interrupció. I és un material importantíssim, molt valuós, bon, que els especialistes saben valorar, però que del qual, tot i ser ben local, podem estar orgullosos i hem de recalcar, senzillament. És material que serveix molt pels músics especialitzats en música antiga. I sense entrar en el tema de les inxes, que fins i tot hi havia una tradició rossellonesa aquí que els interessa molt, però bé, d'alguna manera som els guardians d'això.
1: Doncs com a guardians d'això, aquesta proposta de dedicar un carrer al Valentin i a l'Andreu Turon, amb aquests lutiers i músics nord-catalans. Moltes gràcies, Pere Jordà.
2: A vosaltres.
3: Per acabar aquesta primera hora del programa, us proposo Músic de carrer de Charango.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
3: L'hora fresca a Ràdio Arrels són les 8. Ens queda encara una horeta a passar junts, però abans d'anar més lluny, us deixo amb la meteo.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia, acaba de passar Sant Jaume i Sant Anna. Per Sant Jaume i Sant Anna pinta el raïm i la magrana. S'apropa una nova dorsal anticiclònica que provoca de nou una pujada de temperatura, però aquesta vegada conforme per aquesta època de l'any, sense superar gaire el llindar dels 30 graus. I el retorn de la tramuntana de força mitjana per la meitat est del territori. Per avui les màximes 25 a Santa Llogaia, 22 a Ral, 26 a Soanyes, 30 a Cirac, 29 a Boladamunt, 31 a Trullàs, 30 a Òpol i a Alenyà, 27 a Colleure, 32 a Reiners i 26 a La Manera. L'aigua del mar és a 24 graus. Avui Santa Natàlia i molt menys corrent, Sant Pantaleó i Sant Cugat. El 27 de juliol de 1276 mor a València Jaume I el Conqueridor.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
7: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: La crònica Pau Casals és el programa d'aquesta mitja hora. La tornareu a trobar d'aquí poc.
8: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de

0: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.
1: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
2: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
1: Enric Balaguer. Part número 4. Josep Maria Figueres Bach sempre ha acompanyat Pau Casals al llarg de la seva vida.
2: Sempre. L'alegria que li donen és quan li regalen una pedra de Bach o quan l'associació de Bach li regala la col·lecció de totes les obres de Bach, o bé doncs quan pot tocar o a la casa de Bach o pot fer una dedicatòria d'allà. I també una gran tristesa serà quan, des de l'any 33, quan Hitler comença les primeres mesures repressives contra els jueus, quan ell diu no vull anar a tocar la dictadura, també ho havia fet a Rússia, quan ja que se l'estimava molt i l'estimaven molt a Rússia, però a partir de la revolució, que no era simplement una acció doncs altruista, sinó que hi ha molta sang, com en totes les revolucions, i després hi ha molta repressió, etc., no li plau, no li agrada, no hi dona suport, i per tant diu doncs a Rússia no hi vaig, a Alemanya no hi vaig, als trets bé, i per tant aleshores això serà doncs fins al final. I es troba després, l'any 45, que havien de donar la solució a la dictadura espanyola, que era l'única que quedava a Europa després de la caiguda de la italiana, l'alemanya i totes les satèl·lits des d'Àustria, etc. I aleshores doncs el pacte amb Eisenhower i la Guerra Freda porten a que hi hagi una relació de mantenir els dictadors, cosa que sempre ha fet als Estats Units. Vegem també la història de Sud-amèrica i Centroamèrica i fins i tot amb la mateixa Nord-amèrica, doncs amb tot el que dic. I aleshores doncs Casals diu no tocaré, una decisió per tant dolorosa amb aquesta persona, i no tocarà fins als anys 50, que començarà, que diu bueno, doncs si m'ho no va a la muntanya doncs farem els concerts doncs a Prada. I en aquest sentit a Casals es troba que ell té aquesta voluntat de canviar, i això és influència de la seva mare, que no és de política sinó que és de model. La seva mare deia jo no crec en les lleis, i l'Enric l'envia a que, per no anar amb una guerra colonial, l'envia a l'Argentina. I Casals no va fer el servei militar, se'n pot estolviar, m'imagino que és per qüestió de pagament, però es troba que Casals doncs per la seva mare li dona valors modals, això no s'entén, i aleshores no és per una qüestió política sinó per una qüestió modal de conceptes, perquè la seva mare deia jo no crec en les lleis injustes, és clar.
1: Parlem de dictadura. A parla del Franco, com va viure la precedent, la de Primo de Rivera?
2: Bueno, la dictadura de Primo de Rivera no es va caracteritzar per la duresa de la franquista. Va ser persecutòria per la llengua, per l'ensenyament, va tancar la Mancomunitat, que era l'òrgan inicial de govern que tenia el Principat, va tancar publicacions polítiques, va suspendre ajuntaments, va tancar el Barça, va tancar l'Orfeo Català, és a dir, era una dictadura que déu-n'hi-do, per tant no era allò doncs, de figura i prou. Però no va ser com la de Franco, que cada dia hi havia afusellaments al Camp de la Bota, hi havia els Consells de Guerra de Cuneta, hi havia el que era, per tant, una acció duríssima amb tots nivells. Pensem que hi havia 250.000 persones amb una població de 20 milions d'habitants tancades a la presó, quan ja n'havien marxat mig milió i quan ja hi havia hagut 700.000 morts entre un bàndol i l'altre. Per tant, tenim doncs que el percentatge de població afectada era altíssim. Per tant, doncs va ser la frase, em sembla que és de Tassi, que diu han no fat un desert o l'enxamat o pat, sí? És a dir, la pau, el silenci del desert, no de l'harmonia. Per tant, en Primo de Rivera, doncs ell estar en l'Associació Obrera de Concerts, crear l'orquestra, que és una iniciativa espectacular. L'orquestra Pau Casals és una orquestra en la qual ell veu que hi ha una necessitat de que hi hagi una orquestra important a Barcelona, té la sort de trobar uns grans col·laboradors, en Joaquim Pena, el musicòleg, que s'adà a l'ideòleg, l'artífex, el factòtum de l'orquestra, i un matrimoni que seran el Magrinyà i la seva esposa, la Titi, que la Francisca Vidal, que havia estat alumna seva també de violoncel, que portaran el que seria una mica la gerència i una mica l'administració i la correspondència, la comptabilitat, etc. Per tant, doncs, té uns bons col·laboradors amb aquest sentit. Coneixem molt tota la labor de l'orquestra pels testimonis que queden a la revista Fruicions, una revista que feia l'Associació Obrera de Concerts i que estava molt relacionada amb l'orquestra perquè feien concerts, per la Revista Musical Catalana i també per la tesi que va fer Oriol Martorell, que va relacionar tots els concerts. Pena ja els anotava, primer concert, segon concert, fem el concert número 200, el farem només de música catalana, fem aquest concert, anem a París que tindran un gran èxit, etc. Per tant, doncs, totes les accions que feia l'orquestra que té el seu nom i que la patrocina i que en moments de dificultat doncs, l'ajuda i li avança, Pena diu en una de les cartes que s'han recollit de l'epistolari, diu devem cada 125.000 pessetes de l'època amb en Pau Casals, el seu compte hi ha aquesta xifra negativa, ell ajudava, fins i tot quan té una malaltia Pau Casals té una salut ferma, però en algun moment puntual té dificultats, una vegada de vista, una altra vegada de depressió, etc. Té dificultats de salut, finalment amb el cor al final de la vida gairebé, però clar, en els seus 97 anys, doncs, els moments positius de salut són màxims, no? Doncs Casals manté amb l'orquestra una relació, d'una extraordinària relació, igual que amb l'Obreda, que ella en deia, l'Associació Obreda de Concerts. I aleshores l'acció de donar suport a l'orquestra és una acció notable. Li pagaven tot si li diuen si ja la dirigeix a Madrid. Diu, però Madrid ja en té unes quantes. Diu, Barcelona té, li falta una gran orquestra que havia de ser de 80, 90, de 100 músics. I hi ha una tesi doctoral d'en Josep Reixa que parla doncs, dels detalls musicals d'aquesta iniciativa i doncs com van a buscar els instruments que falten músics, aleshores els han d'anar a buscar fora per portar-los, etc. I per tant Casals la viu molt intensament.
1: Com ho has dit, Josep Maria Figueres, tot i l'Associació Obrera de Concert, tot i ser director de l'orquestra Pau Casals, finalment les seves actuacions i la seva notorietat és a fora.
2: Bueno, ell a Catalunya tindrà notorietat, però també li ve de fora. Pensem que ell serà professor de l'École Normale de París. Ell formarà part del famós trio, un dels més importants de l'Europa pel seu moment, el trio Cortot-Thibaud-Casals, que serà un trio espectacular. Hi ha diversos llibres a França doncs, que el valoren, aquí no és poc conegut. I aleshores, aquestes gires internacionals i aquests concerts, un dels concerts, ha tocat les suites i rellotge en mà 8 minuts d'aplaudiment. I cada minut sortia ell, 8 minuts. He comptat a vegades els aplaudiments, un minut, dos minuts, i és una pedagogia. 8 minuts és increïble. És que eren melòmens que sabien el que representava allò que havien escoltat. Per tant, quan a la Calas feia una peça musical, o bé les sopranos o els tenors que estan al pessebre doncs, i que aleshores arribaven amb aquest nivell, el públic ho coneix i ja la sap, l'escoltada 10-20 vegades aquella obra, però aleshores ho reconeix i ho valora. En Casals igual, per tant, doncs, era aquesta acció d'identificació. I Casals, per tant, doncs, arreu a Europa, els grans periodistes, l'Ocham, el Davini, etc., que tindran un predicament i que molts d'ells faran també llibres, hi ha molts llibres, per arribar a fer exposicions de 150 llibres, dels quals han sortit a Rússia, al Japó, evidentment, Alemanya, França, Anglaterra i Estats Units. Però no és que sigui el músic català més important, és que és el català més conegut arreu del món. Els pintors ho seran per alguna faceta, però tenen la sort que la música, com l'art, no té la necessitat de conèixer la llengua i, per tant, es fa ràpidament internacional.
1: És una evidència que Pau Casals té una relació forta amb Catalunya.
2: La biografia que he volgut fer és precisament això, perquè les grans biografies que n'ha pedagut, la de Baldor i la de Kir, i també les del seu gran amic, l'Alavedra, o les dels periodistes catalans, són a vegades molt hagiogràfiques i molt centrades en la part musical. Per tant, alguna biografia té només aquesta particularitat de centrar-se en els grans episodis, és a dir, la successió d'anècdotes, i totes les biografies tenen aspectes importants i que ens donen novetats i que ens donen coneixements. Però les grans biografies més acadèmiques, la de Baldo i la de Cric, no parlen de Catalunya. I si parlen, en parlen amb gran desconeixement. No saben ni escriure el nom, posem per cas, dels presidents de la Generalitat, amb els quals hi arribarà a tenir doncs una relació puntual, però que hi és, amb en company li envia unes cartes al final de l'inici de la Guerra Civil per demanar protecció per la seva casa, que no tingui problemes, o amb en companys participa amb un jurat per la cobla de la Generalitat, que han de triar, en aquest cas, aquest valor i el posen al jurat. Hi ha una fotografia al pati dels Estrangers, té aquesta relació, però clar, Casals té una vinculació amb Catalunya molt profunda, i a la biografia li he dedicat un capítol parlant només dels símbols de Catalunya, que són la sardana, Montserrat, amb el que és l'únic músic que ha fet un gran concert i que li editen una publicació amb l'homenatge que li fan a dins del monestir, després els Jocs Florals, que hi participa de sempre, els Jocs Florals de l'exili, i el Cant dels Ocells, que esdevindrà una peça internacional. Per tant, no funerària ni fúnebre com la fan ara, és una peça que era una cançó tradicional i que per tant esdevé un cant de resistència, un signe d'identitat, no fúnebre com han volgut fer perquè no saben quin posar i han posat aquest, no? Però clar, si només posen aquest, només en aquest lloc, per associació, queda en aquest sentit. Doncs he fet aquest capítol, però també veure la relació que té amb Catalunya, i la relació que té amb Catalunya, i viu, i té casa, i a la Guerra Civil, com tants exiliats, ha de marxar. I aleshores on marxa, en aquest cas una mica abans de la Guerra Civil, perquè com que viatjava durant la Guerra Civil, ell té, que en podem parlar, una relació de suport a la República amb concerts i amb activisme, que ho podem comentar, però ell tindrà una dimensió amb Catalunya d'una profunda estima. Té la bandera, té Montserrat, i té aquesta presència que rep publicacions, rep visites, pregunta, inquideix, i aleshores la vol perquè doncs l'estima i se'n sent, no?

Era la quarta part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

continuem amb un poc de música abans d'arribar a les 8:30. Ara us proposo Life in Technicolor de Coldplay.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys. Són 8:15 i escolteu l'hora fresca a Ràdio Arenys. Quin temps fa avui, Enric?
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arenys.
3: Bon dia. Acaba de passar Sant Jaume i Santa Anna. Per Sant Jaume i Santa Anna pinta el raïm i la magrana. S'apropa una nova dorsal anticiclònica que provoca de nou una pujada de temperatura, però aquesta vegada conforme per aquesta època de l'any, sense superar gaire el llindar dels 30 graus. I el retorn de la tramuntana de força mitjana per la meitat est del territori. Per avui les màximes 25 a Santa Llogaia, 22 a Ral, 26 a Soanyes, 30 a Cirac, 29 a Boladamunt, 31 a Truyàs, 30 a Òpol i a Alenyà, 27 a Colleure, 32 a Reiners i 26 a La Manera. L'aigua del mar és a 24 graus. Avui Santa Natàlia i molt menys corrent, Sant Pantaleó i Sant Cugat. El 27 de juliol de 1276 mor a València Jaume I el Conqueridor.
4: Aquestes vacances
2: escolta Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

Vilatges del Conflent. Per la segona part tornem a Noedes, al peu del Coronat. A partir de l'entrada del vilatge hem pujat pel carrer de l'església i ja estem davant la porta. Ens acompanya el batlle, Thierry Beguer, i una noedenca de sempre, Mònica Fondà.

0: Doncs la porta ha estat canviada fa anys, eh? I ara s'entra per la part oest a l'església. I ara aquí entrem a l'església. És la primera vegada que entri jo a l'església de Noedes, una petita església, amb una pila en marbre. Intentem de trobar la llum.
1: Ja estàs ben bé, jo.
0: I ara la tenim il·luminada. És veritat que sabeu que és una església antiga. La primera menció del segle XIII. Hi ha un gat que ha entrat i que...
1: Sí, aquest gat segueix tothom.
0: Aquí, quin sant és dedicada?
1: Sant Martí. Sí, l'11 de novembre.
0: I el retaule, en sabeu alguna cosa?
1: El retaule ha estat refet, eh? És de 1707 i fet per Josep Sunyer.
0: Doncs Josep Sunyer, que és conegut també per haver fet el retaule de l'Església de Prada i molts altres aquí a Catalunya Nord. També trobem, evidentment, un retaule dedicat a Sant Martí i també tres estatues.
1: Sí, han estat també refetes, eh? Tot això ha estat refet, eh? També veus que la renovació se veu ben bé aquí, veus? Però sí, la creu de processió, la més guapa del Conflent.
0: I el retaule, ens ha dit el senyor Valle, que és un retaule que ha estat recentment restaurat.
1: Restaurat en 1949.
0: També hi ha un vitrall. Sempre l'heu vist, aquest vitrall, o ha estat posat recentment?
1: No, el vitrall no és d'aquí.
0: Doncs ha estat posat.
1: La Verge de l'Infant del segle XVIII.
0: Molt bé, una església, la feu servir de tant en tant?
1: Sí. A més que tenim un capellà que parla català, sí, i que en Martí, que és un bon capellà. Per tant, jo no soc pas una dona d'església, però és un home que consideri bé perquè és agradable de parlar amb ell.
0: Cada quan se fa la missa?
1: En sé per res, de temps en temps. Quan... darrere, per la Sant Martí.
0: Aquesta petita església que té el seu arcant, sabeu que és una església antiga, això és evident, podem lamentar les transformacions que s'han fet, però bé, és així, és l'evolució.
1: Jo trobo que és bonica, que és guapa.
0: Perquè és la vostra.
1: Ten catxet, si vas contra dir, té quelcom de bé. A la meva idea.
0: Ara que estem a l'església, hi ha una història coneguda una mica, en tot cas coneguda per la gent que saben una mica la història del capellà de Noedes. Què ha passat amb aquest capellà de Noedes?
1: Se deia Josep Oriol. Era amorreixat de la mestressa d'escola i se'n pugui anar amb la mestressa d'escola va empozonar les germanes Fonda.
0: El que tenien a veure amb la mestressa d'escola, aquestes dues?
1: Tenien quartos. I el capellà, per ser anant amb la mestressa, li calia quartos. I van posar les germanes. I això se pensava que s'encediria i va ser denunciat i va finir, va acabar
0: a la presó.
1: A la presó. A la presó. I va acabar al bany de la Nova Caledònia.
0: No sé si se retroba el llibre.
1: Va ser una rola d'història. I Monsieur Beguer ha après aquesta història i ha mirat del debut fins a la fi. Veus? I ara vol ser un llibre, se passi l'ha seguit o si el seguirà. En fi, serà quelcom a veure. Sí, el tens fet, aquell llibre.
0: Però ja se n'ha escrit un de llibre sobre el capellà.
1: Ell l'ha reprès, aquell llibre. Mira, l'ha acabat un poc millor, si vols. Ha cercat la fi del capellà, perquè era un poc, saps, era pas ben clar, això. I ell ho ha cercat tot del debut fins a la fi.
0: Ha fet una enquesta?
1: No, sí. Hi ha un moment que hi treballa. I llavors ha fet un llibre, i aquell llibre s'allirà un d'aquests 4 matins, pescant, en fi, s'allirà, un dia s'allirà. I si sal, ja t'ho direm.
0: En parlarem, a Radio Arrels.
1: I ell t'ho dirà, totalment m'ho dirà jo, perquè és jo que coneix un poc la història amb ell. I ell m'ha demanat també consells.
0: Però aquesta història 1800 i pico, Europa ha neixit, però sempre se n'ha parlat a Noedes.
1: Se n'ha parlat, sí. Sí, sí, la història del capellà és coneixida. És coneixida, sí, sí, el capellà de Noedes tothom el coneia.
0: I la gent de Noedes que pensaven que era culpable?
1: Sí, sí, perquè és un de Noedes que el va denunciar. I és aquí que li va passar bé, perquè se va fer agafar a Prada. Veus? Llavors va ser coincidat. Era massa vist, això, saps? Tothom se'n malfiava. Aquelles dues germanes, pensa-te, l'una darrere l'altra els van trepar mortes. En fi, hi havia quelcom que anava pas bé. I era l'ancien moliner que se va malfiar de quelcom en Salsenac i que va dir a aquell capellà aquestes germanes són pas mortes com això. I els va denunciar i el van agafar. I tothom se'n malfiava, a la fi. Les germanes tenien 42 i 48 anys, compte, eren joves.
0: Sí, massa jove per morir.
1: Sí, jo, en ZT. Jo són... Monsieur Beguer, en discutim de tot això i nosaltres ens agrada saber les històries del temps passat, si vols. I ell ho ha... Com te diré? Tu l'has portat fins al bout, eh?
0: Vol dir que en sabrem més d'aquí poc, del que sabem.
1: Sí, en sabrem més, sí. Perquè ell pensi que ho ten ben a punt, eh? Sí, sí.
0: Doncs escoltem, sortim d'aquesta església, tan famosa a causa del seu capellà. No, amb el Martí Gavet no tenim, de moment no s'ha passat res, eh?
1: Aquest d'agora és un tipus com això, eh? És un tipus com cal, eh? Vaig passar a l'església cada dia, més un tipus que m'agrada, si vols.
0: L'afer del capellà de Noedes queda a les memòries de la gent del Conflent. Una cançó de 18 estrofes va ser escrita ja al 1881 per Josep Rastull. De moment, dos llibres relaten la història. Aviat el batlle Thierry Beguer en publicarà un altre. Però seguirem al tercer episodi la nostra passejada per Noedes.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: D'aquí poc tornareu a sentir el Lluís, que és a l'origen del compte Instagram Esport Septentrional.

0: podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Potser ja us ha sortit per Instagram, però fa ja uns mesos que hi ha un compte d'Instagram que es diu Esport Septentrional, amb un noi de Catalunya Nord, doncs, que fa vídeos a la muntanya i explicant coses també relacionades amb l'esport i l'esport de muntanya. I a aquesta hora podem saludar la persona, doncs, que porta aquest compte, que és el Lluís. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Primer de tot, com neix aquest projecte d'Esport Septentrional?
3: Crec que és un projecte personal que vaig pensar fa uns mesos, i que quan vaig tenir l'oportunitat de tenir un poc de temps lliure ho vaig començar, doncs, al final de l'hivern, d'aquest hivern, i doncs només és crear contingut en català i compartir aventures esportives en llengua catalana, perquè crec que falta gent que crea contingut aquí a Catalunya Nord.
2: Clar, precisament, gent que creï contingut així a xarxes en català des de Catalunya Nord, gairebé que ets dels pocs o l'únic. T'has sentit com una mica sol en aquest sentit de no tenir altra gent que faci una mica el mateix?
3: Primer tinc d'aclarir la cosa que no estic un especialista de la xarxa. Les vaig deixar després dels 18 anys, però sí, la gana de compartir, de tenir un projecte en català, em va tornar a posar-me a la xarxa. I a l'inici em vaig pensar una mica sol, però després vaig fer ràpidament connexions amb també gent del sud, del Principat, i doncs va també ser una oportunitat de lligar Catalunya Nord amb la resta dels països catalans a través d'uns projectes esportius, d'unes sortides i tot això. Doncs, si encara no he publicat vídeos amb gent del sud, sí que he començat a fer una xarxa de gent i que he practicat muntanya o esports amb gent del sud, i això és molt molt positiu per jo, perquè és un context on pots parlar i practicar esport en català, que sigui al sud o a Catalunya Nord, però sí que seria perfecte si algun dia em sorteix unes vídeo amb catalans del nord també.
2: Clar, precisament, hi ha gent que potser es planteja fer vídeos a xarxes i a vegades és fàcil dir no, ho faré en francès, doncs, perquè al final m'entendrà més gent. No sé què els hi respondries a aquesta gent que pugui pensar això.
3: Doncs sí, primer, potser que sí, si tens la gana de compartir una cosa amb una llengua que t'agrada, ho has de fer. Doncs jo, pel meu cas, fer-ho en francès no tindria cap mena de sentit, perquè hi ha molta gent que comparteix ja moltes coses, i compartir el meu territori segur que s'ha de fer en llengua catalana. Doncs és per això que, si us animeu a fer contingut, que sigui de cuina o de tot tipus de subjecte, si ho feu en català, crec que hi ha molt sentit aquí al territori de Catalunya Nord.
2: Lluís, que tens aquest compte Instagram esport_septentrional, a la descripció del compte dius que ets un enamorat del Conflent, però tu, d'on ets? Ets del Conflent també, o on has crescut?
3: Sí, sí, sí. Soc fill del Conflent. Els meus pares van arribar a Catalunya Nord quan jo tenia 3 mesos, i doncs vaig créixer un any a Vernet i després tota la meva vida a Prada. Doncs les escoles a Prada, els clubs esportius a Prada, al peu del Canigó, i doncs és una zona que encara m'encanta, i que quan tinc l'oportunitat hi torno i aprofito de la muntanya, dels rius i de tot el que podem fer aquí.
2: I el teu català et ve de l'escola o de casa? D'on et ve?
3: No, pas de casa, però amb els meus germans, tots tres parlem català, i ens ve de l'escola pública de Prada, doncs que fins al primari pots fer meitat del curs en català, meitat en francès. Després al col·legi només tens una opció i al liceu també. I doncs després també he fet una carrera a l'Universitat de Perpinyà, l'IFCT, que m'ha permès també mantenir el nivell i vet aquí també. Vaig viure uns 10 anys a Fontromeu, a la Cerdanya, a l'Alta Cerdanya, i com que hi ha moltes interaccions és molt fàcil de parlar català aquí dalt.
2: Molt bé, doncs ja el podeu buscar a Instagram, aquest compte esport/septentrional, que diu projecte lingüístic i esportiu i que evidentment doncs, vas fent vídeos des de la muntanya en català. I deies que no estaves molt posat a les xarxes abans d'això, però són vídeos molt ben fets, o sigui que us convido a visitar-los. Amb Lluís, d'Esport Septentrional, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Arrels.
3: Moltes gràcies a tu.

D'aquí un poc més de 3 minuts arribem ja a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa L'Hora Fresca. Soc la Lòria de Penyer i ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Us desitjo a totes i a tots un bon principis de setmana.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Acaba de passar Sant Jaume i Sant Anna. Per Sant Jaume i Sant Anna pinta el raïm i la magrana. S'apropa una nova dorsal anticiclònica que provoca de nou una pujada de temperatura, però aquesta vegada conforme per aquesta època de l'any, sense superar gaire el llindar dels 30 graus. I el retorn de la tramuntana de força mitjana per la meitat est del territori. Per avui les màximes 25 a Santa Llogaia, 22 a Ral, 26 a Soanyes, 30 a Cirac, 29 a Boladamunt, 31 a Trullàs, 30 a Òpol i a Alenyà, 27 a Colleure, 32 a Reiners i 26 a La Manera. L'aigua del mar és a 24 graus. Avui Santa Natàlia i molt menys corrent, Sant Pantaleó i Sant Cugat. El 27 de juliol de 1276 mor a València Jaume I el Conqueridor.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i aquesta setmana presentem el Frederic Strand, un cantautor de Llançà, a l'Empordà, que va participar al programa de televisió de TV3, Eufòria, aquesta última temporada. Bon dia, Frederic.
5: Molt bon dia, Paula.
2: Aquesta setmana doncs ens presentes el teu projecte, que es diu 360, i és el primer minut d'aquest projecte, i les 5 primeres cançons que ja es poden trobar a les plataformes. Per començar, ens pots explicar per què es diu Projecte 360?
5: Durant el meu pas per Eufòria, sempre van remarcar molt el fet de ser un artista 360, així que em va donar la idea de fer un disc que es digués 360, que passés per diversos estils i tal. I vaig decidir fer 6 cançons, i automàticament el meu cap va dir: ostres, 360 entre 6 fa 60, igual que un rellotge amb els seus minuts, no? I dic, vale, dic, si cada minut és un disc i cada disc té 6 cançons, 6 per 60 farà 360.
2: I 360 cançons és una passada. Quan creus que arribaràs a acabar aquest projecte?
5: Realment, a mi em sembla que són poques. M'agradaria que fos el doble. Però jo crec que en 10, 12, 13 anys ho tindrem enllestit.
2: I doncs començarem avui per parlar de la sardana Pamberto, que de fet és una sardana que es pot ballar, eh? I on cantes també. Ens pots explicar una mica la història d'aquesta cançó?
5: Sí, i tant. Jo, amb 12 anys, vaig començar a cantar una coral, la coral del poble, la coral per l'Andriu, i allà hi havia un home que era veí meu i era la persona que em portava cap a la coral i cap a casa, no? I, com no, aquest home era en Berto. Sempre deia que érem cap i cua perquè jo tenia 12 anys i ell tenia 80. Llavors érem el més jove i el més gran o el més savi de tots. Què passa? Que ell sempre posava sardanes al cotxe. A part que anava a 10 per hora, llavors per arribar a la coral tardàvem com mitja hora. I després, quan arribàvem cap a casa, ens passàvem 2 hores parlant sobre la seva vida i les seves mil històries que m'explicava. Ell, durant 57 anys, va estar ensenyant de forma desinteressada tant a gent del poble com a gent de fora a ballar sardanes. Abans de morir, em va demanar que algun dia composés una sardana. I la vam gravar amb la coral per l'Andriu, i el videoclip el van gravar amb l'agrupació sardanista que ell, juntament amb un amic seu, van formar.
2: I ara en Bertu és mort des de fa quant de temps?
5: Va morir l'any, crec que 2020. Sí, 2020.
2: I ell sabia que tu amb això faries, compondries la cançó, o va escoltar potser una prèvia de la cançó, o no ha arribat a saber-ho?
5: No. Com a molt... Bueno, ell sabia que li faria la sardana perquè així ho vaig prometre, però no va poder escoltar mai res.
2: I tu parles diferents idiomes, el català, el castellà, també el suec, perquè és la teva llengua paterna. I doncs per què aquestes primeres cançons del teu projecte, per què has decidit fer-les en català?
5: Aquest projecte és un projecte que és tot en català. No totes les cançons seran 100% en català. De fet, hi ha una que és Lluminosa, que també la faig una mica en anglès. Cada cançó tindrà una part en català, però també hi haurà molts altres idiomes i molts altres artistes.
2: El català és la llengua que parles millor? És la teva llengua de les emocions?
5: La meva llengua de les emocions és la música. Jo el català és la llengua que més he parlat des de petit, perquè quan estàvem a Suècia ja em parlaven en català, perquè si quan vinguéssim aquí a Llançà em pogués comunicar amb la meva família mínimament. I sí, és això, el català és la meva llengua i a part crec que a nivell cultural sento que puc aportar moltíssim i que la música en català és algo que està començant a néixer i crec que puc aportar un punt de vista molt diferent i fer coses que mai s'hagin fet.
2: Per fer el videoclip d'aquesta cançó, de la sardana Pamberto, vas convidar la gent del poble a venir a ballar una sardana a la plaça Major. Com va anar? Va venir molta gent, no?
5: Va venir molta gent. Hi havia gent convocada, que eren els castellers, era l'agrupació sardanista, eren els arauets i pobilletes, que macos, i la pobilla, crec. I tot l'altre eren gent que desinteressadament van voler formar part del projecte. I la coral també hi era.
2: Doncs va, escoltem la sardana Pamberto del Fredrik Strand, el nostre convidat pel disc d'aquesta setmana.

0: Aquesta setmana presentem cançons del Frederic Strand, l'exconcursant d'Eufòria, el concurs de cant de TV3. Frederic, ens parles una mica del teu pas per aquest concurs?
1: Totalment. Jo em vaig presentar el primer any d'Eufòria cantant un tema propi. La veritat és que vaig fer una de les actuacions de la meva vida i no em van agafar. Però hi havia una persona en el jurat que es va emocionar molt i li va encantar. I aquest és l'Albert Sala, que a la meva edició d'Eufòria, aquesta tercera que vaig participar, va formar part del jurat. Llavors, jo i ell crec que vam sentir una connexió molt especial ja des del primer càsting d'Eufòria. I ell se'n recordava a mi i jo me'n recordava perfectament d'ell. I ja havíem creat aquesta sintonia, no?, que a vegades no s'entén i com a artistes encara ens passa més. Llavors, senzillament crec que per part del jurat hi havia discrepàncies moltes vegades amb la meva forma de fer les cançons. I va passar això, no?, que em van expulsar per un toc d'atenció que es va escapar de les mans. I després, bueno, vaig tornar a formar part del programa i va ser quan vaig decidir fer el disc 360, o sigui, el projecte 360. I a part, l'Albert em va dir algú molt maco abans de que jo marxés, que surt a la part final d'aquesta cançó, La Crim Mozart.
0: Quines són les coses que t'han impactat més dins d'aquest concurs o potser les coses que t'ha aportat?
1: El que m'ha aportat més és el fet de que nosaltres, durant el pas per Eufòria, només podíem escollir una cosa, si volíem menjar pollastre o peix. També hi havia o entrepà de pernil salat o de tonyina. I tot l'altre sents que ho has de deixar en mans del destí, no? I a vegades, com a éssers humans que som, volem controlar molt els factors externs en lloc de centrar-nos en únicament ser nosaltres mateixos i que passi el que hagi de passar. I allà vaig realment sentir, no?, ja que és una cosa molt gran, Eufòria, i et veuen centenars de milers de persones, dius, únicament puc ser jo mateix. Tot l'altre que passi s'escapa de les meves mans.
0: I ara m'agradaria que parléssim de la cançó La Crim Mozart, que és una barreja de música urbana i la lacrimosa del Mozart, doncs. A tu sempre t'ha agradat la música clàssica, Frederic?
1: La música clàssica m'ha agradat el potencial que té. Honestament, la música clàssica, molta música clàssica m'encanta, sobretot Chopin m'agrada molt, però també crec que a vegades és com molt limitada, perquè jo soc una persona que sempre m'agrada innovar, m'agrada el fet de, no sé, expressar la creativitat en diverses facetes. I sento que és un hàbit que està molt estancat, no ho critico, però jo, segons el meu punt de vista, i tal i com sentia la cançó, sabia que, bueno, volia fer passar-ho pel meu prisma de veure la vida, i així ho he fet amb La Crim Mozart.
0: Quines altres músiques escoltes, doncs, Frederic?
1: Ara, actualment, com que estic tan centrat en crear, moltes vegades escolto la meva música per millorar-la i poques coses més. Després, tot el que escolto moltes vegades és de rebot. Estic pel carrer i sento música aquí. I estic a la perruqueria, per exemple, i sento música. Què passa? Que per la següent cançó que trauré va ser així. Va ser sentint una base, dic, ostres, això, puc fer això, tal, qual. I no et sabria dir, jo sí que escolto música, de tant en tant, potser Hans Zimmer m'agrada molt, i no et sabria dir, o sigui, és que em passo el dia creant. Llavors no trec la inspiració de cap lloc en concret. No...
0: Quantes hores al dia crees, penses, més o menys, una mitjana?
1: Potser seria molt dir les 24 hores al dia, però jo podria dir-te que em passo potser tranquil·lament 15 hores, 16 hores al dia creant i innovant i pensant en noves idees.
0: Per la nit somies de les teves cançons o et despertes a vegades i escrius o et venen idees quan dorms?
1: Algun cop sí que m'ha passat, però tinc somnis molt raros, encara més que les meves barreges musicals.
0: Al principi, doncs, d'aquesta cançó de la Lacrim Mozart, dius, abans eres tan fràgil, feies tanta bondat. A qui parles? Qui és la teva lacrimosa?
1: Li dedico a una persona molt especial de la meva família, una persona molt, molt propera, que sempre per activa i passiva hem intentat ajudar, hem intentat viure per ella la seva vida, i al final dius, mira, vagi bé o vagi malament, és la teva vida i és el teu camí. Per això dic que és el teu camí deixat en mans del destí.
0: Tu creus en el destí, Frederic?
1: No sé exactament què és el destí, però es podria dir que sí.
0: Doncs va, tot seguit, Lacrimosa del Frederic Strand.

Ha arribat el moment de trobar-te a tu mateix i compartir-te amb la gent que de tot cor et vulgui escoltar. Així que, vola't.

0: A Ràdio Arrels presentem aquesta setmana el projecte 360 del Frederic Strand de Llançà. Frederic, totes les cançons d'aquest ambiciosíssim projecte, que recordo tindrà 360 cançons, les compons i les compondràs tu?
1: A veure, jo crec que sí. Ara bé, com que hi ha tantíssimes cançons no t'ho puc assegurar, però sí que et puc dir que si no les creu jo serà perquè el disc en si anirà sobre que fans composin i jo estigui per darrere fent això o fent l'altre, però en principi jo sí que crearé tot. Potser alguna cançó aportaran altres compositors, estic segur que les 360 les composaré jo.
0: I els arranjaments també els fas tu?
1: Fins ara sí, o sigui, jo treballo mà a mà tant amb el meu productor musical com amb el meu càmera i soci, en Chauma. Chau pels fans. Llavors estem sempre mà a mà, jo estic darrere i normalment sóc el que té la idea de mira, farem la sardana amb habanera i vindran aquí, vindran castellers, vindrà tal, vindrà qual. Llavors, sí.
0: I quant de temps necessites tu per compondre una cançó?
1: Depèn. No és tant el temps, sinó és la temàtica. És, moltes vegades, si tinc una frase, tot l'altre surt. Si tinc un tema, tot l'altre surt. Hi ha cançons que necessito, pues, tranquil·lament, no sé, potser 30 minuts per compondre-les. Hi ha algunes que potser 2 hores, però sí, poc. Jo diria que una vegada tinc creat el concepte sobre què era la cançó o tinc una frase, ja està agafada.
0: I quines són les condicions que necessites per compondre? Un estat d'ànims o com necessites estar tu mateix?
1: Estar obert al món. Jo crec que moltes vegades puc trobar exemples, o moltes vegades jo mateix em tenco a molts exemples que passen a la vida quotidiana. No et sabria dir, jo sóc una persona que no em puc centrar únicament en un estil. Sí, crec que tinc una essència molt marcada, però no un estil marcat. Però tant pot ser un plantejament de, ja et dic, d'una frase o d'una situació anímica o únicament d'una visió. Jo moltes vegades composo per visions, em poso a un lloc i des d'allà composo, per exemple, la sardana. Jo m'imaginava això, un vaixell pirata, el mar, la manera ja fort, potent, amb veus de pirates, i llavors visualitzo el lloc i dic, vale, aquí què tenim? Tenim canons, vale, tenim el mar, tenim sirenes, tenim tal, tenim qual. Llavors, visualitzant el lloc, ja agafo els elements de les circumstàncies. També si ho vull expressar amb una música, per exemple, aquesta, la sardana, se sent al mar, després el vaixell fa el so rítmic de l'habanera. Hi ha molts elements que entren en joc.
0: Aquesta cançó és la sardana Pamberto, doncs, que has composat, és la primera que hem sentit. I tu, Frederic, com el definiries, el teu estil? És que hi ha una paraula per definir el teu estil.
1: Què opines tu?
0: Multifacètic, polifacètic, no sé, i al mateix temps positiu.
1: Jo crec que el meu estil el podria definir com trencador, com fora d'esquemes, a vegades també inesperat. Sí que és cert que hi ha cançons que són purament esperades o són més comercials i tal, no? Però també crec que és trencador que una persona trencadora faci un tema comercial, no? Llavors, jo sí que sento que és inesperat, perquè és que ni jo sé de què pot parlar la següent cançó, de quin estil serà, no en tinc ni idea. D'on trauré la idea? És que no ho sé, però també és una cosa que m'agrada, perquè a cap i a la fi trec la inspiració de la vida mateixa, i a vegades puc passar pel carrer i veure tal o veure qual o dir, i ja està, ja tinc una cançó.
0: Qüestió de ser obert també. Ara ens presentaràs la cançó Lluminosa. Ens pots parlar una mica d'aquesta cançó? On parles català i també anglès?
1: Aquesta cançó la vaig composar mentre anava al gimnàs. Em va venir al cap o sigui, el piano de tiriririm, tiriririm, tiriririm, tiriririm, tiriririm, i dic, ostres, que guai, no? I després vaig anar cap al gimnàs amb un ritme, caminant en concret, i i em va venir el I feel attracted to you, baby. Et dic que perdo el cap per als teus ossos, nena. I llavors em va venir tot i ja està, va ser un ximpum i va estar composada. L'estil d'aquesta cançó, diguéssim que tampoc és algo

0: Avui el nostre disc de la setmana és el projecte 360 del Fredrik Strand i és la primera part d'aquest projecte, que és el minut 1. Fredrik, tu vas participar a aquesta última temporada d'Eufòria i vas fer un concert al Palau Sant Jordi. Explica'ns com va anar això del Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: El concert del Palau Sant Jordi va ser algo super guai. La veritat, és una d'aquestes experiències en la vida en la que intentes absorbir tot el que hi ha, però és tanta informació que no pots. Però com ho vaig viure? Pues ho vaig viure molt tranquil, perquè dius, vale, una cosa és el concurs, que tens uns jutges que s'estan analitzant i tal, però al Palau Sant Jordi les 16.000 persones que venen paguen per veure't a tu i als teus companys. I ja està. Llavors, és com, ostres, la gent que ve aquí és perquè em vol veure, realment. I dius, vagi bé o vagi malament, anirà bé, perquè és que la gent està allà per pur amor. Llavors, és una sensació increïble.
0: Això és una cosa que també ens va comentar el Julio León, que anava força tranquil, inesperadament anava força tranquil per aquest concert del Palau Sant Jordi. I doncs, a tu què és el que t'agrada més? Tocar en petits escenaris més íntims, per exemple, aquí amb la gent del poble, llançar, o tocar en grans escenaris com has pogut fer durant el concurs d'Eufòria?
1: Jo vull ser capaç de gaudir la vida a cada moment i al màxim, no? Tant si és en un petit local, un petit concert, com si són concerts on hi hagi molta, molta gent. I la veritat és que prefereixo escollir-ho tot i anar cada cop trencant més els meus límits amb mi mateix, demostrant-me que això que em pensava fa 5 anys que no podia fer, també ho puc fer. I l'altre, també. I de dir, on estan els meus límits? I al final notes que els teus límits i te dones compte que te'ls fiques tu mateix en el teu cap. Llavors, aquesta seria la meva resposta.
0: I on trobes la confiança en tu mateix per pujar a l'escenari, per compondre i per continuar a compondre i per fer música, que es necessita confiança?
1: Doncs en que està bé no ser perfecte i que no importa. O sigui, al cap i a la fi, l'únic que vull és anar millorant com a artista, com a persona, i sempre i quan vulgui aportar un bé en la humanitat, per dir-ho d'alguna forma, en el meu dia a dia, amb les persones amb les que em relaciono, mentre vulgui fer això, puc tenir la consciència tranquil·la.

0: Passa que jo soc una persona que he viscut experiències molt bones, però també he viscut experiències no tan bones i les he viscut molt malament. Llavors, sóc una persona acostumada, en certa forma, a la incomprensió, a com es pot dir, no, el fracàs, que al final només són experiències que t'ajuden a créixer encara més. Llavors, això, la meva confiança ve de que no cal confiança. Únicament jo vull fer això, ho faig i ja està. Perquè si no el que es fica límits sempre acaba sent un mateix i entenent que quan faig un concert cadascú escoltarà el que vulgui escoltar o cadascú li agradarà o no li agradarà el que li vulgui o no agradar per les experiències viscudes d'aquella persona o per la seva situació actual, perquè faig un concert i molta gent em felicita per aquesta cançó. Molta per l'altra cançó. Algun altre potser diu, mira, no m'ha agradat gens la cançó que a l'altra gent li ha encantat. Llavors dius, quina és la realitat? I la realitat és la que moltes vegades tu vols crear.
1: Estic completament d'acord amb tu. Ara parlarem de la cançó Frases fetes, on tots són frases fetes en català. Com t'ha vingut aquesta idea?
0: Aquesta idea em va venir perquè jo en un projecte, clar, pot semblar molt ambiciós, però cap i la fi a mi em sembla poc, perquè dic, és que hi ha tantíssimes possibilitats que es poden fer únicament amb una lletra, amb una melodia i una harmonia i amb els audiovisuals, hi ha tantíssimes coses que es poden fer que després d'aquest projecte 360 potser tindré un projecte 1.000 per fer 1.000 cançons, 1.000 cançons més. La idea va ser perquè vaig començar la cançó amb Perdo el cap per tu i dic, hòstia, és una frase feta. I dic, per què no fer-ho tot de frases fetes? I em vaig posar en el Google a buscar frases fetes com un desesperat i frase feta, rere frase feta. Després, clar, has de fer un treball per incloure la lletra amb una música, trobar el nexe en comú entre les dues coses i tot va sorgir bastant, bastant dinàmic, la veritat. Inclús hi participa la meva àvia, la meva mare i un amic meu dient les frases finals dels colors, no? Que també són frases fetes. I la veritat és que, clar, com que tot això és per la cultura catalana, vull que la majoria de coses que faci tinguin un significat. I mai, crec que mai s'havia fet una cançó amb frases fetes. I dic, ostres, és una oportunitat molt guai per fer una cançó amb frases fetes, fer-la dinàmica, fer-la moguda, i per què no, amb un sentit també didàctic. Perquè la mainada, doncs, si l'escolten a l'escola, puguin aprendre d'una forma divertida i tal. De fet, hi ha una cosa que es diu Canvas, que són vídeos al Spotify, on hi surt el teu germà Alexandre. No sé si l'has vist. I això, una cançó divertida amb la que se pugui aprendre.
1: Doncs va, escoltem frases fetes d'en Fredrik Strand.

0: participem.
1: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i avui presentem una última cançó del projecte 360 del Frederic Strand, que és El ball de bastons. Potser és una de les cançons més destacades d'aquestes primeres cançons perquè hi participa algú que tots coneixem, oi, Frederic?
2: Hi participa una persona molt especial que crec que no necessita presentació, però si voleu saber qui és també la podeu anar a escoltar, ara l'escoltareu i prefereixo no donar sorpreses, ja la sentireu, així que això.
1: Aviam quin auditor arriba a endevinar qui és l'artista, el cantant que canta amb el Frederic Strand aquesta composició. Primer de tot, abans d'escoltar aquesta cançó, m'agradaria que em parlis de la teva trajectòria com a cantant i com a cantautor, perquè tu no vens d'una família de músics, oi?
2: No, jo vinc d'una família que es va reservar el talent musical per donar-me'l a mi.
1: Però sempre has tingut un suport incondicional de la teva família en tot el que has fet.
2: Sí, sempre he tingut un suport de sobretot els meus pares i la meva àvia paterna d'això, no? De seguir lluitant per la música, bueno, lluitant, seguir fent música, únicament creant i anar evolucionant com a artista.
1: I quins instruments tu toques a més de cantar? Perquè en toques alguns, no?
2: Bueno, sóc una persona que sóc cantant i compositor, però jo mateix moltes vegades no ni m'ho considero. Perquè això dels músics, bueno, i suposo que de molts artistes en si, quan volem cada cop profunditzar més i més i més en el nostre art, és com que ens sentim que sabem cada cop menys, no? Però podríem dir que els meus instruments, diguéssim, que més domino, a part de la veu, són el piano i la flauta de bec. Després toco la gaita, toco l'aerophone, que és un instrument, no sé si el coneixes, però és un instrument electrònic. No, l'aerophone és com un clarinet. Es toca com un clarinet, més o menys, i es connecta a l'amplificador i tu pots fer com 200 sons, a part de poder connectar el MIDI i fer qualsevol altre so. Després he fet clarinet durant 5 anys, he fet flauta travessera, però actualment no els toco massa. També em sé acompanyar amb la guitarra, 4 acords, però diguéssim que bàsicament els instruments que més domino són el piano i la flauta de bec.
1: I tu, quan eres petit, quin ofici volies ser de gran?
2: Jo, en un primer instant, volia ser xiulador professional i després, crec que durant un temps, vaig dir, hosti, això de ser mestre seria guai, físic i tal. Però, clar, quan vaig descobrir la música ja va ser, bueno, adeu, me'n vaig.
1: I per tornar a parlar del teu projecte a 360, quina és la cançó que t'agrada més d'aquestes 7 primeres que has compost, diguem-ne?
2: La que més m'agrada és una molt bona pregunta. No havia parat a pensar mai. Diria que és Ball de Bastons, per la col·laboració que escoltareu a continuació. A part, és una cançó doncs, que crec que unifica molt la terra catalana. He volgut treure a relluir al màxim que he sabut una cançó molt important per tots els catalans, a part d'una tradició, no?, que és el propi Ball de Bastons. I crec que el mix ha quedat molt bé, era tot un repte, però ha sortit superbé.
1: Doncs ens podem despedir ara, Frederic Strand. Moltes gràcies d'haver vingut a presentar les teves cançons.
2: Moltes gràcies, Paula.
1: I us deixem escoltant aquesta cançó del Ball de Bastons.

L'energia d'anar amb la cara ben alta i em dones la valentia per ser el gos que bordi més. Ets la font que sempre raja, ets el silenci que calma, ets la música quan balles, ets la

cosa, ets el luxe que no es compra, ets la car que no està en venda, la brújula pel pilot. Tu m'ensenyes les paraules que necessito per moure, ara que no hi ha clemència i tot és publicitat. Ets la mà que obre la gàbia, ets l'esquer de tots els peixos, ets la carícia encerclada per tanta vulgaritat. Tu m'exigeixes decència, justa de pes i de mida, tota

0: cansa, tot sabent quin fa les veles, ets la meva valentia, la meva complicitat.
1: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Chloe, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja.
2: Ràdio Arrels, a les Garrotxes,
3: 95.5.
4: Ets un somriure de l'estiu.

sempre al racó, a la taula dels proscrits. El got als llavis i un cigarret als dits. Amb quatre llunàtics de pas pel món, jo m'hi quedaria, però no hi trobo lloc. La nit encetada comença el ball. M'ofega la boira,

i em quedo en la boira amb els meus marcians. Però, oh meravella, Déu existeix. Has mirat enrere i m'has fet l'ullet. Déu existeix, però va en contra meu. M'han fallat les cames

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Acaba de passar Sant Jaume i Sant Anna. Per Sant Jaume i Sant Anna pinta el raïm i la magrana. S'apropa una nova dorsal anticiclònica que provoca de nou una pujada de temperatura, però aquesta vegada conforme per aquesta època de l'any, sense superar gaire el llindar dels 30 graus. I el retorn de la tramuntana de força mitjana per la meitat est del territori. Per avui les màximes 25 a Santa Llogaia, 22 a Ral, 26 a Soanyes, 30 a Cirac, 29 a Boladamunt, 31 a Trullàs, 30 a Òpol i a Alenyà, 27 a Colleure, 32 a Reiners i 26 a La Manera. L'aigua del mar és a 24 graus. Avui Santa Natàlia i molt menys corrent, Sant Pantaleó i Sant Cugat. El 27 de juliol de 1276 mor a València Jaume I el Conqueridor.
5: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
2: L'hora 100% en català.
3: A Ràdio Arrels.

Aquests són Lax en Busto i això és Trepitja Fort, de l'àlbum Amb tu, del 2004. Lax en Busto, que és un grup de pop-rock català fundat l'any 86 al Vendrell, al Baix Penedès. Aquest grup que passaria l'èxit l'any 91 amb el seu segon LP, que tindria dins l'èxit Miami Beach, que el 2006 es convertiria en disc d'or després d'aconseguir vendre'n 40.000 exemplars. Tot i això, el gran èxit del grup seria amb Llença't l'any 2000, que els faria guanyar el Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4 d'aquell mateix any, i també l'any 2001 guanyarien 5 premis Enderrock a millor grup, millor disc, millor cançó, millor videoclip i millor concert. Del grup en formen part Jimmy Pinyol, Jesús Rovira, Pemi Rovirosa, Cristian Montenegro, i el cantant canviaria. Fins al 2006 seria Pemi Fortuny i més tard seria Salva Racero. En tot cas, Lax en Busto és un grup de referència amb més de 325.000 discos venuts i prop de 1.300 concerts a l'esquena.

era. Sobren paraules, mirades, cerveses i festa. Veig llum als teus ulls que són foscos, color de la nit. I són ells els que em diuen el que els teus llavis no em saben dir.

0: I amb Per una copa de l'Ax amb Busto hem arribat a aquests 10 minuts amb el grup del Baix Penedès. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vilau. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb l'Ax amb Busto.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Milan, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè puc anar a la platja.

0: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
1: Passejant per la Fageda un diumenge al dematí, entre flors, ocells, insectes, fulles seques, xups, conills, veus puntes d'aigua fresca, fongs sorgits prop del camí, jo m'omplia amb la barreja d'aire pur, sorolls furtius, sensacions i visions plenes, dolors de colors subtils i una atmosfera serena.

camins de la fageda. El diumenge s'ha enfosquit. Les flors, els ocells, l'arbreda, tot sembla ara mig marcit. Les olors no són tan fresques, tots els colors han llanguit. Ara l'aigua sembla freda, potser els fongs tenen verí. La grata sensació flaqueja, el passeig té mal seguir. Vaig caient en l'evidència que el bosc és ple de perills, però...

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Si els talons són campanetes i els perdanyes de ballar, els secrets de els seus ulls negres reflexen aires gitans.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Acaba de passar Sant Jaume i Santa Anna. Per Sant Jaume i Santa Anna pinta el raïm i la magrana. S'apropa una nova dorsal anticiclònica que provoca de nou una pujada de temperatura, però aquesta vegada conforme per aquesta època de l'any, sense superar gaire el llindar dels 30 graus. I el retorn de la tramuntana de força mitjana per la meitat est del territori. Per avui les màximes 25 a Santa Llogaia, 22 a Ral, 26 a Soanyes, 30 a Cirac, 29 a Boladamunt, 31 a Trullàs, 30 a Òpol i a Alenyà, 27 a Colleure, 32 a Reiners i 26 a La Manera. L'aigua del mar és a 24 graus. Avui Santa Natàlia i molt menys corrent, Sant Pantaleó i Sant Cugat. El 27 de juliol de 1276 mor a València Jaume I el Conqueridor.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Ribes Altes, 95.

No ho tinc clar, sempre igual, mai content. No sé on vaig, no sé on sóc. Perquè tu, perquè jo. N'estic fart de saber, no saber, de voler i no poder.

esperar puc tenir tot això a un altre lloc, amb algú que m'escolti, que vulgui parlar i que plori quan li canti això. Per què no puc

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: És un tros de cel blau que un cop vaig recollir. Plorava amb veu suau a vora del camí. I quan jo vaig passar

He pres el tros de cel, l'he vestit amb un vel, li he dit no vols morir, vindràs a casa amb mi. Me'n vaig cuidar arreu i es va posar millor a dintre del cor meu.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, m'adic Josefina, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè podem fer balades en vaixell.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: je pêche par paresse, paresse, paresse, paresse. Qui peut, peut-être, peut-être, peut-être une touche, une touche, une touche, une touche à la mouche, la mouche, la mouche, la mouche à l'amande, amande, amande, amande amère. Je suis un pauvre pêcheur, j'ai failli faire un gros malheur. Amère, amère, amère, amertume, tu me laisses, tu me laisses, tu me laisses bredouille, bredouille, bredouille, bredouille sous la lune, lunette, lunette, lunette à grenouille. Grenouille, grenouille, grenouille à la poêle, la poêle, la poêle, la poêle à beurrer, beurrer, beurrer, beurrer comme personne, personne, personne, personne ne m'empêche. Je suis un pauvre pêcheur, j'ai failli faire un gros malheur. Je pêche par paresse, paresse, paresse, paresse. Qui peut,
1: aquest estiu, escolta Radio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
4: Avui som a la muntanya de Montserrat, situada entre la Catalunya central, el Penedès i el Baix Llobregat. Montserrat és un massís de roca imponent que es pot veure a molts quilòmetres de distància i que destaca per les seves agulles, que són un indret molt estimat pels escaladors d'arreu del món. De fet, Montserrat, amb el permís del Canigó, és una de les muntanyes sagrades de Catalunya. A la façana oriental del massís hi podem trobar el monestir de Montserrat, una abadia benedictina fundada per l'abat Oliva l'any 1025. La llegenda diu que uns pagesos van tenir diverses aparicions de la Mare de Déu a les muntanyes de Montserrat i que un dia van trobar l'estàtua de Santa Maria en una cova. El bisbe de Manresa va manar portar-la a la ciutat, però diu la llegenda que quan la van posar a la motxilla cada vegada pesava més, fins que va ser completament impossible moure-la. Els pagesos van interpretar que la verge volia quedar-se allà. Segons aquesta història, aquest seria el motiu pel qual el santuari de Montserrat està situat al lloc on és. La Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, destaca sobretot pel color de la seva pell, que és negra. Es creu que ho és perquè el vernís d'aquesta talla romànica del segle XII s'ha anat enfosquint amb el temps, però aquesta particularitat ha fet que la verge se l'anomeni popularment com la Moreneta. El conjunt monàstic de Montserrat està enganxat a la roca de la muntanya i barreja diversos estils arquitectònics, en part a causa dels múltiples incendis que ha patit al llarg de la seva història i que han obligat a fer reconstruccions. Dins del monestir s'hi troba la Biblioteca de Montserrat, que conté uns 30.000 volums, alguns dels quals únics i impresos allà mateix, a més de papirs egipcis o manuscrits. És un fons documental immens que guarda moltes relíquies. De fet, durant la Segona Guerra Mundial, el dirigent nazi Heinrich Himmler va anar a Montserrat convençut que hi trobaria el Sant Graal, la copa d'on va veure Jesucrist a l'últim sopar. Evidentment, no hi va trobar res. El monestir a dia d'avui és un indret turístic, però també un lloc important per la cultura i pel muntanyisme català. Moltes entitats volen organitzar cada setmana actes davant del monestir i com que la plaça de Santa Maria té tres nivells diferents separats per escales, els monjos permeten organitzar tres activitats diferents alhora. Això fa que hi pugui haver un mateix diumenge una diada de castells en un nivell, una ballada de sardanes a l'altre i l'arribada d'una cursa de muntanya a l'altre. Aquest fet dona una idea de la vitalitat que té la cultura catalana a dia d'avui i de la importància, tot i que potser més cultural que religiosa, que encara té Montserrat. Més enllà de la seva localització privilegiada i del fet de tenir una Mare de Déu negra, Montserrat és també molt conegut per la seva coral infantil, l'Escolania de Montserrat. Els escolans estudien i poden viure dins del monestir i formen una de les institucions musicals més antigues i prestigioses d'Europa. Sentim l'Escolania de Montserrat interpretant el Virolai, la pregària dedicada a la Moreneta, escrita per Jacint Verdaguer, que canten cada dia a la 1 del migdia a la Basílica.

0: acabem de sentir l'Escolania de Montserrat cantant el Virolai, que ens ha servit per parlar del monestir de Montserrat, indubtablement una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.
5: Radio Arrels. És migdia.
6: El repeteig del sol. Cada migdia a Radio Arrels.
7: La previsió del temps de l'estiu.
8: A Ràdio Arrels.
9: Som el dilluns 27 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 23 a la muntanya. Una tramuntana present al Rosselló. Demà les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 16 a Prats de Molló, 19 a Prada i 13 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 31 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcir i 29 a Cerdanya. Dimecres al matí, el temps serà cobert al Rosselló i al Baix Vallespí. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí. Tindrem unes màximes de 29 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, al Conflent i a Cerdanya i 28 al Capcir.
8: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Els dies que vindran.
1: Radio Arels, a Toluges, 95.
2: L'actualitat a Radio Arels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Potser ja us ha sortit per Instagram, però fa ja uns mesos que hi ha un compte d'Instagram que es diu Esport Septentrional, amb un noi de Catalunya Nord doncs, que fa vídeos a la muntanya i explicant coses també relacionades amb l'esport i l'esport de muntanya. I a aquesta hora podem saludar la persona doncs, que porta aquest compte, que és el Lluís. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Primer de tot, com neix aquest projecte d'Esport Septentrional?
4: Crec que és un projecte personal que vaig pensar fa uns mesos i que quan vaig tenir l'oportunitat de tenir un poc de temps lliure ho vaig començar doncs, al final de l'hivern d'aquest hivern i doncs, només és crear contingut en català i compartir aventures esportives en llengua catalana perquè crec que falta gent que crea contingut aquí a Catalunya Nord.
3: Clar, precisament, gent que creï contingut així a xarxes en català des de Catalunya Nord, gairebé que ets dels pocs o l'únic. T'has sentit com una mica sol en aquest sentit de no tenir altra gent que faci una mica el mateix?
4: Primer, tinc d'aclarir la cosa que no estic un especialista de la xarxa. Les vaig deixar després dels 18 anys, però sí, la gana de compartir i de tenir un projecte en català em va tornar a posar-me a la xarxa. I a l'inici em vaig pensar una mica sol, però després vaig fer ràpidament connexions amb també gent del sud, del Principat, i doncs va també ser una oportunitat de lligar Catalunya Nord amb la resta dels països catalans a través d'uns projectes esportius, d'unes sortides i tot això. Doncs, si encara no he publicat vídeos amb gent del sud, sí que he començat a fer una xarxa de gent i que he practicat muntanya o esports amb gent del sud i això és molt, molt positiu per jo, doncs és un context on pots parlar i practicar esport en català, que sigui al sud o a Catalunya Nord, però sí que seria perfecte si algun dia em sortés un esvideo amb catalans del nord també.
3: Clar, precisament hi ha gent que potser es planteja fer vídeos a xarxes i a vegades és fàcil dir no, ho faré en francès doncs perquè al final m'entendrà més gent. No sé què els hi respondries a aquesta gent que pugui pensar això.
4: Doncs sí, primer potser que si tens la gana de compartir una cosa en una llengua que t'agrada, ho has de fer. Doncs jo, pel meu cas, fer-ho en francès no tindria cap mena de sentit perquè hi ha molta gent que comparteix ja moltes coses i doncs compartir el meu territori segur que s'ha de fer en llengua catalana. Doncs és per això que si us animeu a fer contingut, que sigui de cuina o de tot tipus de subjecte, si ho feu en català, crec que hi ha molt sentit aquí al territori de Catalunya Nord.
3: Lluís, que tens aquest compte Instagram esport_septentrional, a la descripció del compte dius que ets un enamorat del Conflent, però tu, d'on ets? Ets del Conflent també o on has crescut?
4: Sí, sí, sí. Soc fill de Conflent. Els meus pares van arribar a Catalunya Nord quan jo tenia 3 mesos i doncs vaig créixer un any a Vernet i després tota la meva vida a Prada. Doncs les escoles a Prada, els clubs esportius a Prada, al peu del Canigó i doncs és una zona que encara m'encanta i que quan tinc l'oportunitat hi torno i aprofito de la muntanya, dels rius i de tot el que podem fer aquí.
3: I el teu català et ve de l'escola o de casa? D'on et ve?
4: No, no pas de casa, però amb els meus germans, tots tres parlem català, i ens ve de l'escola pública de Prada, doncs que fins al primari pots fer meitat del curs en català, meitat en francès. Després al col·legi només tens una opció i al liceu també. I doncs després també he fet una carrera a la Universitat de Perpinyà, l'IFCT, que m'ha permès també mantenir el nivell i vet aquí també. Vaig viure uns 10 anys a Font-romeu, a la Cerdanya, a l'Alta Cerdanya, i com que hi ha moltes interaccions és molt fàcil de parlar català aquí dalt.
3: Molt bé, doncs ja el podeu buscar a Instagram, aquest compte esport/septentrional, que diu projecte lingüístic i esportiu i que evidentment doncs, vas fent vídeos des de la muntanya en català. I deies que no estaves molt posat a les xarxes abans d'això, però són vídeos molt ben fets, o sigui que us convido a visitar-los. Amb Lluís, d'Esport Septentrional, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Arrels.
4: Moltes gràcies a tu.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: En aquest repàs a la història de la música tradicional nord-catalana ens acompanyen el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual. Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
3: I avui parlarem del flabiol, que normalment l'associem amb el tamborí, però avui hem decidit que el portàvem sol, no?
5: Aviam, diguem-ne que el tamborí, com les percussions, són massa negligides i hi ha prou matèria com per dedicar-li una crònica sencera. Doncs avui ens centrarem en el flabiol, que també, evidentment, hi ha molta cosa per dir. Per la gent que per extraordinària no sabria què és la sardana, posem que hi hagi gent que no sàpiga. És l'instrument, la flauta, que sona l'entrada i també els contrapunts. En tot cas, és l'instrument que obre la sardana. I que, evidentment, només un incís, se sol veure sempre acompanyat pel tamborí. No ha sigut sempre el cas. Serà difícil fer una descripció que no sigui massa tècnica del flabiol, però el flabiol és generalment fet de fusta, fusta dura que se torneja, boix, ginjoler, per parlar de fustes indígenes, ametller també, cirer, per les fustes exòtiques, el granadillo, que és un palissandre, que és aquesta fusta negra que també es fa servir pels oboès i els clarinets clàssics. I vet aquí, pot ser d'una sola peça o de dues peces, amb bec, com una flauta de bec, o cap pla, és a dir, sense absolutament cap bec, fins i tot sense cap ornament, és a dir, un tros de fusta llis, posem un incís fet amb l'eina al torn però, i poca cosa més, o amb virolles de bori, de banya, de metall, i el nombre de forats també varia molt. Els mínim de forats que trobem són 5 forats, 3 a sobre i 2 a sota, doncs al capdavall, si ho toquem amb una sola mà pels 5 dits de la mà, esquerra o dreta. També n'hi han de 6 forats, també n'hi han de 8, ara mateix són de 9, sense comptar els forats de les claus, que poden ser entre 1 i fins i tot 5, i fins i tot n'he vist algun que en té més, i això és només el flabiol.
3: O sigui que un flabiol que normalment es toca amb una mà pot tenir 9 forats només de claus?
5: No, és a dir, 9 forats més entre 1 i 4 que són tapats per les claus, però si no són 9, sense parlar de les claus, entre 5 i 9 que es poden tocar, però evidentment 5 són per una sola mà i els altres són per l'altra mà. Doncs si, poc importa en aquest cas si som dretans o esquerrans, hi ha una mà que va amunt, els 5 dits de la mà que va amunt i els altres 3 o 4 dits per la mà que va a baix de l'instrument. I doncs és un instrument petit, els models més corrents són 25 centímetres de llargada total, l'afinació pot variar, el flabiol de les sardanes, on diguem, per dir-ho d'alguna manera, el flabiol normal i corrent, el més habitual és en fa. Aquí també hi ha controvèrsia entre flabiolaires. Alguns diuen que és en do, depèn de com ho toquem, evidentment, però és el que va bé per tocar també l'escala de do major, l'escala del piano, per entendre'ns. I bé, hi ha flabiols, aquest flabiol, en tot cas, perquè aquí també hi hauria controvèrsia, que el flabiol al capdavall és la manera de dir la flauta de pastor, per dir-ho d'alguna manera. En segons en quina zona, el flabiol no designa precisament aquest instrument que us acabi de descriure, un xic llarg, ho senti, però per parlar d'aquest flabiol en trobem doncs al nord, a Catalunya Nord, a tot el Principat, gairebé, perquè si anem cap a les Terres de l'Ebre ja és un... El que en diuen flabiol no és aquest instrument, a Mallorca, a Menorca també, i doncs veieu que pot ser tant una flauta amb tambor com pot no ser una flauta amb tambor. Es pot tocar amb una mà o amb dues mans.
4: Jo parlaré més aviat de l'aspecte històric, que el Pere, com ho sabeu, és flabiolaire de fabricació i de músic de cobla. I jo m'hi conec un xic menys dins la seva tipologia. Per la Catalunya Nord, exactament, el flabiol des de sempre es tocava la cobla. Fins 1857. En 1857, un senyor d'aquí de Serret, que es deia Martí Coy, dit Mates, que tocava amb el seu pare, els seus germans, crea una cobla amb l'Andreu Turon, un senyor de Perpinyà, un fabricant d'instruments de Perpinyà. I decideix en aquell moment, ell decideix, en Martí, que era un gran, gran, gran flabiolaire, que és més senzill tocar cornetí. I doncs deixa davant del flabiol i es posa a fer el cornetí.
3: Què és el cornetí?
4: Cornet de pistons.
5: Cornet a piston, en francès, és cornetí, corneta, s'assembla una trompeta, però no és una trompeta.
4: Més pitjada, així. I doncs, a partir d'aquell moment, totes les coses els hi agraden. I tothom deixa de banda el flabiol i molt, molt, molt ràpidament el flabiol desapareix a Catalunya Nord. La sardana no es feia en aquell moment. Doncs, per

0: Catalunya Nord i per la presència d'exiliats de la Guerra dels Tres Anys i també per el sardanisme, allò que es va impulsar a Ceret particularment, no només, i per la necessitat de tocar sardanes. Les cobles que fins ara havien, les cobles del nord havien perdut el flabiol, van haver d'adaptar-se i, adoptant la sardana, el flabiol va tornar, senzillament, en les cobles de Catalunya Nord, i s'ha de dir que ara mateix és un instrument que té una vitalitat remarcable, que s'ensenya al Conservatori de Perpinyà, on jo mateix el vaig aprendre, també a l'Escola de Música del Vallespí.
1: O sigui que ho hem d'agrair a la sardana, això, no?
0: Doncs sí, al capdavall, l'història és el que és. Un petit incís, però, perquè abans que el flabiol, que us he descrit, amb molta insistència, tornés d'aquesta manera, aquí al nord, malgrat tot, un músic com l'Albert Manyac o el Sieta de Sant Llorenç de Cerdans, bé, van haver d'adaptar el repertori sense incorporar aquest flabiol que coneixem, però tocant un instrument que se'n diu en francès el flageolet, el flageolet, però que ells indiferentment li deien flabiol. El Sieta, per exemple, tocava vora el niu, obligada de flabiol, celebríssima, doncs de flabiol, però ell ho tocava amb el flageolet en la seva cobla, els únics de Sant Llorenç de Cerdans.
2: I afegiré també que hi ha com un folclore instrumental que es crea cap allà 1900 o i abans, amb aquests instruments que han desaparegut. No en vaig parlar quan vam parlar del sac de gemecs, o de la cornemusa o sionesa, la borrassa. És que sap, per exemple, que l'Andreu Turon, que era fabricant d'instruments, continuava a tocar cornemusa rossionesa. A un moment on aquest instrument no es tocava més, ni en coble, ni potser ve aquí dins la muntanya. En Turon en tocava, tenim els rastres. El flabiol, ara no tindré la memòria de la data, sé que en 1900 hi ha un acte a Perpinyà on s'ofereix un flabiol o una cosa com aquesta. Aleshores que l'instrument no es toca més. I aquests instruments que fan part del somni d'aquesta, com dir, mitologia de la música antiga catalana, que és bé de recordar-se, és molt menys bé de sentir-ho i de tocar-ne, i que es queden que es queda dins aquesta memòria nord-catalana.
1: Doncs avui hem estat comentant el flabiol, que l'hem separat del tamborí per un dia, però ja ho he explicat que també podia anar sol, i de fet hi havia anat. Moltes gràcies, Oriol Lluís Gual i Pere Jordà.
3: Gràcies
0: a vosaltres.

Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís.

0: vida amb tu.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Aleix Renyer va néixer a Lleida el 1955. Es va refugiar a Perpinyà el 1981. Present a Ràdio Arrels a la seva creació, és un conegut periodista. Una de les veus de Ràdio Arrels abans de dedicar-se al diari El Punt, a Perpinyà, Girona i Barcelona. Va viure a Bou i ara viu a Barcelona. Ha publicat narracions, Xiputades, el 1995, Tot allò que viu que mai ha viscut, El Trabucaire, el 2001, Una mena de memòria, Catalunya Nord, La llesqueta del septentrió, publicat a Lleida el 2017. En poesia, els reculls Quotidianitats, el 1992, El Trabucaire, De Port al Cau, a Girona, el 1993, Nou codi de la ruta i Boirines de Masell, El Trabucaire. En Pascal Comalada i Joan Lluís Lluís va escriure el 1998 el manifest revulsista nord-català. Del llibret Quotidianitats, llibres. Fer el buit entorn, entrar en un altre món de signes gràfics. No sabries agafar el son sense, abans, viure una altra vida. Lectura de grat d'allò que et motiva. 5, 10 o fins a 30 minuts de placidesa. El cos en catarsi, l'únic treball, fer venir la son. La son. M'enfonso amb placidesa vers la immobilitat delitosa, m'encabeixo al clot matalasser. Voluntat, fins a trobar el posat. Pèrdua dolça del senderi, escalfor conscient i irrenunciable. Ara viuré somnis genials i escriuré els millors poemes que mai no recordaré, tant se val.
3: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
5: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Nogué.
2: El fum dels incendis forestals provocarà la mort d'1,4 milions de persones. Bon dia. Les conseqüències del canvi climàtic sobre la salut humana s'estan manifestant de manera cada vegada més alarmant i els incendis forestals massius representen un dels vectors de risc més greus. Dues investigacions han calculat el balanç de morts prematures que podria provocar la contaminació atmosfèrica derivada de les fumeres d'aquests incendis en les pròximes dècades. La primera de les anàlisis se centra en l'escala global, l'altra se situa sobretot als Estats Units. Segons les projeccions, sota un escenari d'emissions intermèdies establert pel grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic, el GIEC, les emissions de diòxid de carboni generades pels incendis forestals podrien incrementar-se un 23% cap a finals de segle. L'efecte directe d'aquesta tendència sobre la salut és enorme. S'estima que d'aquí al 2100, 1,4 milions de persones podrien morir de manera prematura a causa de la contaminació de l'aire per les fumeres, una xifra 6 vegades superior a la registrada actualment. Geogràficament, el continent africà es perfila com el més afectat, amb una projecció d'una mortalitat 11 vegades superior a la registrada durant el període 2010-2014. A Europa i als Estats Units, el nombre de morts atribuïbles a aquesta causa podria al seu torn duplicar-se. A Estats Units, sobretot a Califòrnia, en les properes dècades, els incendis forestals podrien provocar, només amb la seva fum, 70.000 morts prematures cada any. Els investigadors adverteixen que, en un escenari de fortes emissions de gasos d'efecte hivernacle, aquests danys podrien ser encara més severs.
3: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
4: Som el dilluns 27 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 23 a la muntanya. Una tramuntana present al Rosselló. Demà les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 16 a Prats de Molló, 19 a Prada i 13 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 31 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcir i 29 a Cerdanya. Dimecres al matí, el temps serà cobert al Rosselló i al Baix Vallespí. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí. Tindrem unes màximes de 29 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, al Conflent i a Cerdanya i 28 al Capcir.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: A Provendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Provendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
7: L'Airbus A319-200 de la companyia US Airways, que provenia de Nova York, estava a punt d'aterrar a MDT, l'aeroport internacional d'Harrisburg. Feia un sol esclatant, malgrat que el paisatge estava cobert per una capa de neu. La temperatura clarament sota zero. A la seva esquerra, en Julius Barshawski veia indiscutiblement les torres de refrigeració de la central nuclear de Three Mile Island, d'on sortien unes monstruoses columnes de vapor. Des de l'any 1979, data de l'accident nuclear que va comprometre la seva vida al combat ecològic, li semblava que els homes no havien après cap lliçó. Arreu del món, la temptació nuclear civil tornava a emergir. Sempre més energia per consumir-ne encara més. Un profund cansament va apoderar-se d'ell. A la seva arribada, va afanyar-se per recuperar les seves maletes i prendre un taxi. Malgrat el canvi d'horari, volia passar pel seu laboratori i veure-hi en Robert Crumbs, el seu adjunt, i d'aquesta forma posar-lo al corrent de la situació. La fatiga del viatge es feia sentir. Volia arribar a casa seva i descansar, però les notícies que portava de França eren inquietants. Calia difondre-les. Cada vegada que pensava en França, tornava a veure l'ecologista René Dumont amb la seva poma verda i el seu got d'aigua. El va conèixer a una conferència a Tolosa l'any 1974. Va quedar profundament marcat. Dumont, Sartre, Camus, com un país com França podia haver perdut la seva grandeur. Els seus pensaments van girar ara envers la Iala. Les seves relacions sempre havien sigut difícils i des de la mort de la Carol, la seva dona i la mare de la Iala, la situació només havia fet que empitjorar. El viatge hauria hagut d'escostar-los, però, contràriament, no havien cessat de ferir-se l'un a l'altre. Tret del darrer moment, a l'aeroport de Barcelona, on ella va anunciar-li que es quedava. Aleshores va tenir por per ella. Por pels assassins que havien mort la Laure Blanchet. Por per la fascinació que semblava tenir per l'home del vaixell. Por de perdre-la definitivament. És cert que quan ell va proposar-li d'acompanyar-lo, primer va pensar en les seves competències de la FEMA. Tot i que quan finalment ell es va decidir per fer les sustraccions, ell va intentar fer-la canviar de parer. Van tornar a discutir fins que finalment ell va cedir i va abraçar la seva filla, cosa que no havia fet des de feia molt de temps. Per un instant va sentir com aquesta s'encongia prudent. Emocionat, li va demanar que vigilés. Quan van separar-se, tots dos tenien els ulls entelats. Una porta s'havia obert finalment en les seves respectives fortificacions. El taxi va prendre l'enllaç de la sortida US 83. Arribaven al Second Street North. La universitat no quedava gaire lluny. En Robert Crumbs l'estava esperant en el vestíbul de l'entrada del laboratori. Quan va veure el taxi, va atabalar-se. En Julius Barshawski l'havia telefonat des de l'aeroport per avisar-li de la seva arribada. A més de sentir una gran admiració per ell i per les seves competències, coneixia de sobres el compromís del seu director amb Nuclear Watch. En Robert Crumbs també sentia estimació per ell. Va desolar-se en veure'l. Cada cop estava més engolit pel càncer. Va agafar les seves maletes i va obrir les portes per accedir al laboratori de física on treballaven plegats. En Robert Crumbs li va servir un cafè i va seure's davant d'en Julius.
8: Llavors, han mort la Laura Blanchet?
9: Sí, i també han assassinat un pescador que feia sustraccions amb ella.
8: God damn it! L'assassinat d'una sentinela és molt grau. Això vol dir que hi ha hagut un accident nuclear en algun lloc?
9: Sí. Cal avisar d'urgència la xarxa i demanar una extensió de la vigilància sobre la conca oest del Mediterrani. Si la LOR va assenyalar un accident, els rastres d'aquest accident seran perceptibles més a l'oest degut a les corrents marines. Algú vigila la central de Vandellòs, al sud de Tarragona, a l'estat espanyol?
8: És la central que va haver de tancar el seu reactor número 1 l'any 4009 a causa d'un incendi. Sí, hi ha una sentinela.
9: Bé, la policia francesa investiga la mort de la LOR, però no va gens bé. Sospiten que pot estar embolicada en un cas de tràfic de drogues.
8: Aleshores, només queda la xarxa per a que se sàpiga la veritat. He preparat un recull de premsa de la situació nuclear més recent de França. Hauries de donar-li un cop d'ull.
7: Rondinant, el vell Julius va fullejar ràpidament els articles.
9: Els francesos han d'estar per força barrejats en tot aquest afer. En la situació actual, si tingués lloc un accident, l'asfixiarien desplegant totes les seves armes. Els interessos són massa importants.
8: Sí. A més, el nou president s'ha erigit com el defensor de l'energia nuclear arreu del món. En qualsevol lloc, de la Xina a l'Índia, passant per Líbia o els Emirats del Golf, i a sobres els hi promet el suport francès per accedir a l'energia nuclear civil, i els hi proposa la banda del nou EPR.
9: No m'estranya gens ni mica. França sempre s'ha decantat per l'energia nuclear. El consens és general. Tant l'esquerra com la dreta pensen igual. Sotes les reiterades i constants manipulacions d'aquest lobby van creure's que es tractava del futur, mentre que avui dia representa el passat. Però com l'economia francesa va malament, exporten el seu savoir-faire.
8: Quina passada! A part dels perills i els residus, l'energia nuclear és el camí directe cap a la bomba atòmica. El risc de proliferació és enorme. Els francesos han oblidat que és gràcies al reactor Sibels de Marcoule que la seva Comissió de l'Energia Atòmica ha pogut procurar-se el plutoni necessari per tenir la bomba que van fer explotar el 60 a Algèria. Com poden estar tan secs?
9: No estan secs. Simplement són uns arrogants que mai no dubten d'ells mateixos, igual que el president Bush, i creieu-me, això és molt més greu que estar sec.
8: Hauries de llegir també la memòria que ha difús Greenpeace France sobre el llançament massiu del PCB al Roine.
9: PCB? Fa temps que aquest problema va resoldre's a Europa, oi?
8: Justament.
7: En Julius Barshawski va llegir-se pacientment aquella memòria. La perplexitat expressada per l'autor feia pensar seriosament en la possibilitat de que un accident semblant ja s'hagués produït. La conclusió, en particular, va cridar-li l'atenció. indicava que en el terreny ecològic calia renunciar a qualsevol comunicació immediata. Per exemple, a França, la contaminació de PCB ocuparia la totalitat de l'espai dels mitjans de comunicació durant moltes setmanes o fins i tot durant mesos.
9: Ostres! Seria possible que haguessin abocat PCB per indicar un accident nuclear? Els fets són inquietants, sembla increïble. Cal llançar un codi d'alerta i cal activar també els nostres contactes a França, amb Greenpeace i amb tota la xarxa, sortir de l'energia nuclear.
7: En Robert Crumbs va tornar al seu lloc de treball. Gràcies a un sofisticat programa de codificació, va escriure un missatge amb uns codis totalment anodins i variables. Tot seguit va activar el procediment d'enviament als diferents sentinelles d'arreu del món. El mateix programa va començar a crear una successió aleatòria d'un centenar de capses a través de diferents servidors per després destruir-les a mesura que el missatge les anava travessant. En Julius Warshawski es va resguardar en la seva butaca i va tancar els ulls mentre que en Crumbs s'anava activant.
9: La Yala s'ha quedat a França i intentarà repetir les destruccions de la LOR.
8: Estàvem amb tu? Vols dir que no era massa arriscat?
9: Sí, és això mateix el que m'inquieta. Però tu la coneixes, és molt obstinada.
8: El seu divorci l'ha marcat molt. Hauries de ser més tolerant amb ella.
9: Potser tens raó, la meva filla sempre serà un enigma per mi. Encara que sense les noves subtraccions. Els propers dies les autoritats franceses eliminaran totes les acusacions amb una celeritat miraculosa. En quant a una contaminació nuclear detectada més allà del Mediterrani, els francesos acusarien la resta del món.
8: Ens queda la còpia del dossier de la Laura. Dono per fet que en va fer una. Dins del dossier es troben els elements factuals d'origen. No hauríem d'enviar algú?
9: La Yala està amb un home capaç de trobar-lo. Crec que es pot confiar en ell. No em demanis per què, ja que no ho sé. El que sí és segur és que va entendre la importància que té el dossier. Si existeix, el trobarà.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Apa, encara un episodi sobre els cavalls. El lèxic relatiu als cavalls és immens. Per això, avui només evocaré el pelatge, el color del pelatge. Segons el color dels pèls, i bé, tenen noms diferents. Un cavall falb, F-A-L-B, és de color cafè amb llet, amb la ratlla de mul a l'esquena i les crineres clares. I direm que és vall, també, si és cafè amb llet, ratlla de mul, me amb les crineres fosques. Els alatzans són els animals vermells, amb crineres roses cap a vermell. Hi ha també de grises, en aquest cas direm que és un alatzà pèl de vaca. Poden anar des de color xocolata fins a un ros clar, passant per un gris fosc de plom. Un cavall de pelatge de color blanc i roig se'n dirà peixard, com peix, me amb A-R-D al final. Li direm romer, romera, si és de color barrejat de blanc i roig. I si és de color barrejat de blanc i negre, direm que és tort o torda, si és una femella. Si l'animal té el morro de color diferent de la resta del cap i del cos, direm que és un cavall bocat, com boca, bocat. I si té una clapa de color blanc al front, aquesta clapa li direm un estel.
2: La Yepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
4: Ràdio Arrels.

0: I doncs només és crear contingut en català i compartir aventures esportives en llengua catalana, perquè crec que falta gent que crea contingut aquí a Catalunya Nord.
1: Clar, precisament, gent que creï contingut així a xarxes en català des de Catalunya Nord, gairebé que ets dels pocs o l'únic. T'has sentit com una mica sol en aquest sentit de no tenir altra gent que faci una mica el mateix?
0: Primer, tinc d'aclarir la cosa que no estic un especialista de la xarxa. Les vaig deixar després dels 18 anys, però sí, la gana de compartir, de tenir un projecte en català, em va tornar a posar-me a la xarxa. I a l'inici em vaig pensar una mica sol, però després vaig fer ràpidament connexions amb també gent del sud, del Principat, i doncs va també ser una oportunitat de lligar Catalunya Nord amb la resta dels països catalans a través d'uns projectes esportius, d'unes sortides i tot això. Doncs, si encara no he publicat vídeos amb gent del sud, sí que he començat a fer una xarxa de gent i que he practicat muntanya o esports amb gent del sud, i això és molt, molt positiu per jo, perquè és un context on pots parlar i practicar esport en català, que sigui al sud o a Catalunya Nord, però sí que seria perfecte si algun dia em sorteix un esbidó amb catalans del nord també.
1: Clar, precisament, hi ha gent que potser es planteja fer vídeos a xarxes i a vegades és fàcil dir no, ho faré en francès, doncs perquè al final m'entendrà més gent. No sé què els hi respondries a aquesta gent que pugui pensar això.
0: Doncs sí, primer, potser que si tens la gana de compartir una cosa amb una llengua que t'agrada, ho has de fer. Doncs jo, pel meu cas, fer-ho en francès no tindria cap mena de sentit, perquè hi ha molta gent que comparteix ja moltes coses, i doncs compartir el meu territori segur que s'ha de fer en llengua catalana. Doncs és per això que, si us animeu a fer contingut, que sigui de cuiner o de tot tipus de subjecte, si ho feu en català, crec que hi ha molt sentit aquí al territori de Catalunya Nord.
1: Lluís, que tens aquest compte Instagram esport_septentrional, a la descripció del compte dius que ets un enamorat del Conflent. Però tu, o sigui, d'on ets? Ets del Conflent també o on has crescut?
0: Sí, sóc fill del Conflent. Els meus pares van arribar a Catalunya Nord quan jo tenia 3 mesos, i doncs vaig créixer un any a Vernet i després tota la meva vida a Prada. Doncs les escoles a Prada, els clubs esportius a Prada, al peu del Canigó, i doncs és una zona que encara m'encanta, i que quan tinc l'oportunitat hi torno i aprofito de la muntanya, dels rius i de tot el que podem fer aquí.
1: I el teu català et ve de l'escola o de casa, d'on et ve?
0: No, no pas de casa, però amb els meus germans, tots tres parlem català, i ens ve de l'escola pública de Prada. Doncs que fins al primari pots fer meitat del curs en català, meitat en francès. Després al col·legi només tens una opció, i al liceu també. I doncs després també he fet una carrera a l'Universitat de Perpinyà, l'IFCT, que m'ha permès també mantenir el nivell, i vet aquí també. Vaig viure uns 10 anys a Fontromeu, a la Cerdanya, a l'Alta Cerdanya, i com que hi ha moltes interaccions, és molt fàcil de parlar català aquí dalt.
1: Molt bé, doncs ja el podeu buscar a Instagram, aquest compte esport_septentrional, que diu projecte lingüístic i esportiu i que evidentment doncs, vas fent vídeos des de la muntanya en català i deies que no estaves molt posat a les xarxes abans d'això, però són vídeos molt ben fets, o sigui que us convido a visitar-los. Amb Lluís, d'Esport Septentrional, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Arrels.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 27 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 23 a la muntanya. Una tramuntana present al Rosselló. Demà les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 16 a Prats de Molló, 19 a Prada i 13 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Dimecres al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Baix Vallespí. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí. Tindrem unes màximes de 29 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, al Conflent i a Cerdanya i 28 al Capcí.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
6: Avui Mozart i Beethoven, per començar, i després un català amb nom francès, La Mota de Grignon. Mozart va escriure el seu concert per a tres pianos quan tenia 20 anys. Va ser un encàrrec d'una comtessa que el volia tocar amb les seves dues filles. Després en va fer una versió per dos pianos.

El tercer moviment, el rondo del concert per a tres pianos i orquestra de Mozart, amb Leonard Bernstein, Arthur Gold i Robert Fisdale, amb la Filarmònica de Nova York. I Beethoven va escriure el concert per piano, violí i violoncel el 1803, es coneix més com el triple concert. És l'únic concert que va fer Beethoven per més d'un instrument solista. Escoltarem el segon moviment amb un trio cèlebre, el violinista Isaac Stern, el violoncel·lista Leonard Rose i el pianista Eugène Histomin.

El segon moviment, el largo del triple concert per piano, violí i violoncel de Beethoven, amb Isaac Stern, Leonard Ross i Eugene Istomin, amb la Philadelphia Orchestra, sota la direcció d'Eugene Ormandy. I acabarem amb Ricard Lamota de Grignon. Va néixer a Barcelona el 1899 i va formar part del grup dels vuit, o el grup dels compositors independents de Catalunya. Abans de la guerra, del 36 al 39, a l'estat espanyol, Lamota de Grignon s'havia fet una plaça com a director d'orquestra. Pel seu engagement durant la guerra al costat dels republicans, a partir del 39 no va poder recuperar els seus càrrecs musicals i es va dedicar a la composició sobretot.

0: Bagateles de final de segle de la Mota de Grignon amb el Barcino Ensemble amb la direcció d'Adolf Pla. Avui Mozart, Beethoven i la Mota de Grignon.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, al Soler, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, me dic Àlex, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar a l'aquàrium de Canet.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: La Tor de Querol, 93.1.
2: Laura, a ses rostres tan s'ha fet.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 27 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 23 a la muntanya. Una tramuntana present al Rosselló. Demà les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 16 a Prats de Molló, 19 a Prada i 13 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcir i 29 a Cerdanya. Dimecres al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Baix Vallespí. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí. Tindrem unes màximes de 29 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, al Conflent i a Cerdanya i 28 al Capcir.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Vin de jazz. Berenguer Ballester.
4: Avui començarem amb un dels músics catalans més importants del jazz europeu, com és o com ha estat el pianista Tete Montoliu. Tete Montoliu, que va morir l'any 1997. Dos anys abans havia enregistrat amb el contrabaixista Javier Colina, un contrabaixista basc, un disc que porta per títol 1995, justament doncs, l'any en què van trobar-se en un cafè de Madrid per tocar junts, i l'experiència va funcionar i va quedar enregistrada en aquest disc del que escoltarem nosaltres, el tema T'estimo tant.

Un dels grans músics catalans amb tots els terrenys barrejats, en aquest cas doncs, en el terreny del jazz, Tití Montoliu, aquest pianista que va néixer a Barcelona el 1933, va morir el 1997, aquí hem escoltat un disc que va fer dos anys abans que morís, el 1995, se'n diu així, aquest disc, que va fer amb el contrabaixista Javier Colina, nascut a Pamplona. Ara passem a un vell quartet nord-americà de jazz fusió creat el 1977, és Yellow Jackets. El darrer disc que han fet va ser el 2011, el disc Timeline. D'aquest disc escoltem el tema Magnolia.

Aquest quartet nord-americà, Yellow's Jackets, creat l'any 77, hem escoltat el seu darrer disc, Timeline, del 2011, amb aquest tema, Magnolia. Dos anys després de crear-se Yellow Jackets, es va crear Stepheads, l'any 79, doncs. Va ser creat per Michael Brecker, hi havia també Don Grolnick, Mike Manieri, Eddie Gomez i Peter Skine. Escoltem el darrer disc d'estudi de l'any 94 d'aquest grup, el disc Vibe, el tema From Like to Light.

0: Avui acabem amb el darrer disc d'estudi d'Esteve Edge, de l'any 94, el disc Vibe. Hem escoltat el tema From Light to Light.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Punta Ia, 95.

Estic boig, boig com tots, com el suïcida de la corbata que diu que la vida tant se li fot, com qui abans d'ahir era pirata i avui és el sergent de la Guàrdia Civil, com la noia de Casabona que ven el seu cos per 25.000 als carrers de Barcelona. Que estic boig.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Jaden, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja.

ets un tio estrany. Et compres periscopis amb filtres de colors, barreges les històries, t'imagines.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 27 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 23 a la muntanya. Una tramuntana present al Rosselló. Demà les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 16 a Prats de Molló, 19 a Prada i 13 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Dimecres al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Baix Vallespí. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí. Tindrem unes màximes de 29 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, al Conflent i a Cerdanya i 28 al Capcí.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Els 20 de música d'arrel, avui amb una producció del músic Kepa Junquera, el músic basc, amb la cobla Sant Jordi, el disc Kireneok.

El tema Guernica, Kepa Junquera, amb la Copla Sant Jordi, el disc Quirinioc del 2018. Aquest disc ve a ser un recopilatori de temes de Kepa Junquera des dels primers fins als darrers, interpretats amb copla. De fet, els músics de la Copla Sant Jordi tenien un projecte de fer quelcom amb la música de Kepa Junquera. Li van comentar al músic basc i aquest els va prendre la paraula i ho van fer. El títol del disc, Quirinioc, és una reescriptura de Pirineus, però amb una K i una C. Va ser un invent de Kepa Junquera. La presentació del disc s'ha fet en català, castellà, basc i aragonès, les llengües que es parlen al costat sud dels Pirineus, és a dir, entre Catalunya i el País Basc. Hi ha dos temes cantats.

ni Ira Ira, Pedra Preciosa. És una cançó que trobem en aquest disc Kire Nioc, de Kepa Junquera i la Cobla Sant Jordi. L'acordeonista basc Kepa Junquera aquests darrers temps ha treballat molt amb músics catalans. Recordaré el triple disc Foc, amb 40 cançons populars de tots els països catalans, amb la participació de molts dels músics d'arrel de tot el país. Kepa Junquera ho ha dit sovint, és un gran amant del so de la cobla i especialment de la cobla Sant Jordi, que considera molt original amb una gran força. Escoltem un dels seus primers temes, Oriondo.

oriundo de Quepa Junquera amb la Copla Sant Jordi del disc Quereneoc del 2018. Aquest tema és un tema antic dels primers, és de l'any 85, de Quepa Junquera. En aquest disc hi ha posat les músiques que més ha tocat, les més conegudes, amb uns arranjaments nous per a Copla i el seu triquitixa, aquest acordió propi i molt popular del País Basc, que també toca el nostre Carles Belda. Acabarem amb l'altre tema cantat.

Mata Culebra surt del niu, una de les dues cançons del disc instrumental Quirinyoc del 2018, fet per Quepa Junquera i la Copla Sant Jordi, que avui ens ocupa totalment en aquests 20 de música d'arrel.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Lu, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina.

0: aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, a la Vall de la Castellana.
1: 95.5.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 27 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 23 a la muntanya. Una tramuntana present al Rosselló. Demà les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 16 a Prats de Molló, 19 a Prada i 13 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Dimecres al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Baix Vallespí. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí. Tindrem unes màximes de 29 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, al Conflent i a Cerdanya i 28 al Capcí.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Vilanova de Reu, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Potser ja us ha sortit per Instagram, però fa ja uns mesos que hi ha un compte d'Instagram que es diu Esport Septentrional, amb un noi de Catalunya Nord doncs, que fa vídeos a la muntanya i explicant coses també relacionades amb l'esport i l'esport de muntanya. I a aquesta hora podem saludar la persona doncs, que porta aquest compte, que és el Lluís. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Primer de tot, com neix aquest projecte d'Esport Septentrional?
3: Crec que és un projecte personal que vaig pensar fa uns mesos i que quan vaig tenir l'oportunitat de tenir un poc de temps lliure ho vaig començar doncs, al final de l'hivern d'aquest hivern i doncs, només és crear contingut en català i compartir aventures esportives en llengua catalana perquè crec que falta gent que crea contingut aquí a Catalunya Nord.
2: Clar, precisament, gent que creï contingut així a xarxes en català des de Catalunya Nord, gairebé que ets dels pocs o l'únic. T'has sentit com una mica sol en aquest sentit de no tenir altra gent que faci una mica el mateix?
3: Primer, tinc d'aclarir la cosa que no estic un especialista de la xarxa. Les vaig deixar després dels 18 anys, però sí, la gana de compartir, de tenir un projecte en català, em va tornar a posar-me a la xarxa. I a l'inici em vaig pensar una mica sol, però després vaig fer ràpidament connexions amb també gent del sud, del Principat, i doncs va també ser una oportunitat de lligar Catalunya Nord amb la resta dels països catalans a través d'uns projectes esportius, d'unes sortides i tot això. Doncs, si encara no he publicat vídeos amb gent del sud, sí que he començat a fer una xarxa de gent i que he practicat muntanya o esports amb gent del sud i això és molt, molt positiu per jo, doncs és un context on pots parlar i practicar esport en català, que sigui al sud o a Catalunya Nord, però sí que seria perfecte si algun dia em sorteix unes vídeos amb catalans del nord també.
2: Clar, precisament hi ha gent que potser es planteja fer vídeos a xarxes i a vegades és fàcil dir no, ho faré en francès doncs perquè al final m'entendrà més gent. No sé què els hi respondries a aquesta gent que pugui pensar això.
3: Doncs sí, primer potser que si tens la gana de compartir una cosa amb una llengua que t'agrada, ho has de fer. Doncs jo, pel meu cas, fer-ho en francès no tindria cap mena de sentit perquè hi ha molta gent que comparteix ja moltes coses i doncs compartir el meu territori segur que s'ha de fer en llengua catalana. Doncs és per això que si us animeu a fer contingut, que sigui de cuina o de tot tipus de subjecte, si ho feu en català, crec que hi ha molt sentit aquí al territori de Catalunya Nord.
2: Lluís, que tens aquest compte Instagram esport_septentrional, a la descripció del compte dius que ets un enamorat del Conflent, però tu, d'on ets? Ets del Conflent també o on has crescut?
3: Sí, sí, sí. Soc fill del Conflent. Els meus pares van arribar a Catalunya Nord quan jo tenia 3 mesos i doncs vaig créixer un any a Vernet i després tota la meva vida a Prada. Doncs les escoles a Prada, els clubs esportius a Prada, al peu del Canigó i doncs és una zona que encara m'encanta i que quan tinc l'oportunitat hi torno i aprofito de la muntanya, dels rius i de tot el que podem fer aquí.
2: I el teu català et ve de l'escola o de casa? D'on et ve?
3: No, no pas de casa, però amb els meus germans, tots tres parlem català, i ens ve de l'escola pública de Prada, doncs que fins al primari pots fer meitat del curs en català, meitat en francès. Després al col·legi només tens una opció i al liceu també. I doncs després també he fet una carrera a la Universitat de Perpinyà, l'IFCT, que m'ha permès també mantenir el nivell i vet aquí també. Vaig viure uns 10 anys a Font-romeu, a la Cerdanya, a l'Alta Cerdanya, i com que hi ha moltes interaccions és molt fàcil de parlar català aquí dalt.
2: Molt bé, doncs ja el podeu buscar a Instagram, aquest compte esport/septentrional, que diu projecte lingüístic i esportiu i que evidentment doncs, vas fent vídeos des de la muntanya en català. I deies que no estaves molt posat a les xarxes abans d'això, però són vídeos molt ben fets, o sigui que us convido a visitar-los. Amb Lluís, d'Esport Septentrional, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Arrels.
3: Moltes gràcies a tu.
1: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: La primavera és temps per sembrar, però no sempre fa bon temps, i això també pot fer anar malament les collites. Avui som a Elna, al Conservatori de Terra dels Avis, amb el Joan Lluís Mas. Bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: I dèiem, avui parlàvem de sembrar i una dita de quan es pot sembrar i quan no, no?
4: Sí, aquesta la deia ma padrina, deia: facis pas a la mongetera, que hagi neu a l'albera. No devia nevar més que avui, evidentment, però miraven la muntanya i si hi havia neu una mica al cim de l'albera, encara calia esperar, perquè podia fer algunes gelades.
3: Sí, perquè ara, si ens hem si hem de seguir aquests criteris, gairebé que podríem plantar mongetes gairebé tot l'any. Perquè...
4: Sí, tot i que a l'albera hi neva encara, sí, de quan en quan al cim. Sí, no gaire, però sí, sí.
3: Precisament per sembrar, aquí som davant d'un estri que servia per sembrar. És un estri metàl·lic, diríem.
4: Sí.
3: Ens expliques una mica com funciona,
4: sí,
3: això?
4: Sí, és un sembrador. D'on hi ha de diferents models, en tenim de diferents models. Aquest és una roda, senzillament, una roda amb un mànec, i a dintre hi fiques les granes i hi ha petits foradets, i com que això va rodant, a mesura hi ha una grana que cau. I doncs va força bé. De fet, n'hi ha de diferents, perquè podes tenir granes més gruixudes, depèn, més espesses, i, o granes fines, i se servia d'això.
3: I tot se sembra amb aquests estris?
4: No, tot no. Justament la mongetera se sembrava a la mà, perquè les granes són mongetes, doncs són grosses ja. I bé, suposi que potser si en feies 2 hectàrees, ara ho feies amb una màquina, bé, quan ho fas per un hort petit ho sembres a la mà.
3: Doncs això, ho sembres a la mà, però has de mirar que a l'albera no hi hagi neu, perquè si no la collita se te n'anirà a l'aire.
4: I sí, això és saviesa popular, evidentment. Si vols collir, si vols culla, te cal primer sembrar quan cal.
3: Moltes gràcies, Joan Lluís.
4: Gràcies a tu.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem d'un verb terrible i vell, salvar, i d'una pel·lícula de començament del nostre mil·lenni, Salvador, d'Emanuele Guerga. Salvar prové del llatí tardiu salvare, que té ràpidament un sentit clarament religiós, i el Salvador, per antonomàsia, és Crist. També es pot apropar a salvere, saludar, com en aquesta antífona del Salve Regina que van cantar tantes alumnes d'escoles de monges. Sota el franquisme i després. Salvador és el títol d'una pel·lícula del 2006 del Manuel Guerga, de què parlarem avui, i que està basada en part de la vida i de la mort del militant del Mil, del moviment ibèric de l'alliberament, Salvador Puig Antic. Manuel Guerga li treu el cognom per a fer-la més propera i fer el seu nom més pronunciable. Recordem el Pokémon de la premsa espanyolista arran de l'1 d'octubre, quan era incapaç de pronunciar Puigdemont. Guerga, amb aquest títol, pren el contrapeu del Vicent Andrés Estellés, que va donar el nom a seques de Puig Antic a un poemari brillant, dur, escrit en una sola nit i d'una sola tirada per denunciar l'assassinat a Garrotville del jove anarquista. La pel·lícula, amb banda sonora d'en Lluís Llach, va tenir un èxit immediat i durable, senzillament per les figures humanes del Salvador, interpretat per l'Àlex Brühl, i del guàrdia de presó que progressivament fa cos amb qui li dona el gust de la lectura i el desperta a la consciència política. També conté un himne a l'amor lliure de dos joves, en Salvador i la Margalida, que trenca amb els models patriarcals vigents. No oblidem pas que el codi penal franquista permetia al marit castigos ligeros a su mujer que podien anar fins a la mort. L'originalitat d'aquesta pel·lícula, basada en la novel·la de Francesc Escribano, Compte enrere, la història de Salvador Puig Antic, és el temps que dedica els últims dies del condemnat a la impotència del seu advocat, al drama familiar i a l'execució mateixa, fent de l'espectador un partícip de l'horror d'un assassinat amb eines medievals. Un detall que no dona el film. El metge forense va certificar la defunció 45 minuts després del seu començament. Un altre detall és que el museu dedicat al Camilo José Cela, que en una de les seves primeres novel·les, la primera, La família de Pasqual Duarte, al final, el Pasqual és matat a Garrotville, bueno, volien posar en aquest museu el garrot que havia acabat amb la vida del Salvador Puig Antic. I gràcies a les seves germanes això no va ser possible. Que tingueu un bon dia.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
4: Radio Arrels, aquest any, 95.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Terra de trobadors.
3: Bon dia, som la classe de la cinquena I i us presentarem el tema dels trobadors. Els trobadors són una manifestació original i única de la societat occitania. El cavaller, cortès i la dama són exemples i persones que reuneixen unes qualitats de la societat occitania. Medieval, canidran, indispensables. Noblesa, gallardia, generositat i lleialtia. Elegància. Tot això es concentra en un mot, la cortesia.

0: Guillem de Cabestany era un trobador que es va enamorar de la dama Saurimonda, que estava casada amb un noble. Quan el marit va descobrir la relació, es va enfadar molt, va matar Guillem. Després, segons la llegenda, va fer menjar el cor de Guillem a la seva esposa sense que ella ho sàpiga. Quan ella va descobrir la veritat, es va desesperar i es va suïcidar.
1: Aquesta cançó m'agrada perquè parla d'amor i és una relació molt bonica. La cançó és molt suau i molt bonica també. M'agrada perquè el cantant té una veu molt bonica i suau.
2: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
2: Rebem a l'estudi de Prada de Ràdio Arrels un escriptor. Avui el rebem com a escriptor, però és també periodista, músic i altres coses. És en Carles Serrat. Carles Serrat, bon dia.
3: Bon dia.
2: Carles, et rebem avui perquè presentes a Prada el teu llibre,
3: sí.
2: Canigú Blues. És el teu primer llibre?
3: Ah, sí, sí, sí.
2: Hi ha una constant amb tu, és el blues.
3: Jo havia escrit, evidentment, ho has dit, periodista jubilat, doncs com jornalista, periodista, havia, evidentment, he escrit centenars o milers de línies.
2: Sí.
3: També pot dir que d'una certa manera he escrit poesia, ja que les cançons, sense la música, pot ser poètic en tot cas. Mai havia escrit en prosa, mai havia escrit una novel·la, doncs una història inventada.
2: I això de passar del format curt, breu, de la cançó, per exemple, i l'article de periodista a una cosa llarga, és una dificultat?
3: Sí, dificultat no, és molt... té res a veure, en fi, és molt diferent. Jo he començat per fer-me petites fitxes, en fi, petits apunts del que volia posar en un futur llibre. I doncs això ho he fet durant molt de temps, uns anys, sense l'idea precisa de fer un llibre. Era coses que no volia descuidar, coses que volia guardar en memòria, coses de la família, sobretot, i del passat. I quan a poc a poc s'ha posat en plaça l'història, com aquí sí que m'he posat a escriure amb l'ordinador, evidentment, ara tothom fa així, i això m'ha pres més d'un any, un any i mig. Feia pas només això, evidentment.
2: Quan parles del passat, doncs que hi ha una certa nostàlgia.
3: Sí.
2: I també el blues és nostàlgia.
3: Sí, exacte. És possible que el blues m'hagi influït, en tot cas, per l'esperit. Però, sobretot, el que he volgut és guardar... En fi, deixar per escrit, encara que sigui d'una difusió modesta, volia deixar per escrit un munt de coses que he viscut personalment o que he sentit a dir o situació on m'he trobat del meu passat, sobretot de la meva família. Doncs que precisament
2: és de Prada.
3: És a Prada, que s'ha passat fins a l'edat adult, sí, la meva vida era a Prada, tot i que vivia a París, venia a les vacances, en bref. I doncs tot això per dir que el procés per tornar a això ha durat un any i mig d'escriptura.
2: Entrem al que hi ha dins del llibre, ja ho has avançat una mica. Tenim una part que és la realitat, els fets, o en tot cas la geografia local del Conflent i de Prada, i després una part nombrada.
3: Sí, m'he inventat una història a base de quatre personatges. Aquests personatges, cadascú escriu en primera persona un capítol del llibre, hi ha tres capítols. Doncs en primera persona, és com una autobiografia curta o uns apunts personals o un dietari que escriuen una dona i dos homes. Capítol 1, 2 i 3. I en aquests tres relats surt un quart personatge que no escriu ell, però que és present als tres relats, i aquest personatge és malalt i els tres altres es cuiden d'ell, per dir-ho així. Doncs és una història sobretot al voltant de l'amistat. L'amistat, la manera de dedicar-se a ajudar algú que està en un procés de patiment, doncs, és ajudar-lo. Doncs, això és la base, però tot això es passa a Prada. Doncs, els personatges són totalment inventats, no existeixen.
2: No existeixen i no han existit.
3: I no han existit tampoc, però tot això l'he escrit a base coses reals, coses que han passat. Doncs cada personatge li és una mica com un calaix de sastre, potser és exagerat, o un patchwork, però cada personatge té petits elements
2: reals
3: que han existit, més o menys, perquè després l'escriptor també broda.
2: Sí,
3: sobre tot això.
2: La seva llibertat d'escriure.
3: Exactament, és una llibertat total. Però és veritat que la major part de les coses que descric, sobretot la part que es passa a Prada i al Conflent, i també un poc a Perpinyà, és a base de coses viscudes, però trossets barrejats. És pas la vida de ningú que ha existit, això segur.
2: I Prada és una Prada d'abans.
3: És la Prada d'abans.
2: Que descrius.
3: És la Prada de la segona meitat del segle passat, doncs de la postguerra mundial fins avui dia, fins al canvi de segle, o fins i tot fins ara. I és el Prada que ha molt canviat, que per mi és ple de nostàlgia. Encara vinguent aquí, m'he parat a mirar al principi del carrer de l'Hospici, intentant de mirar, perquè de casa vostra es veu la casa on el meu pare...
2: Sí, estem molt, molt veïns, eh?
3: El meu pare ha nascut aquí,
2: sí.
3: a 50 metres d'aquí. Una anècdota que explico en el llibre, que explico un personatge en el llibre, és que ha viscut l'avió anglès que s'ha estavellat al Canigó, i doncs jo, passant aquí fa 10 minuts, com en el llibre, he donat un cop d'ull a dintre del pati de l'Hospici, i em recordo, perquè això l'he viscut personalment, tots els taüts alineats dins el que era el pati de l'Hospici a l'època, no?
2: Sí.
3: I en particular els 3 o 4 petits taüts que m'havia marcat això per la vida,
2: sí, sí,
3: dels infants.
2: Dels infants, que sabia.
3: És terrible. I doncs hi acabo de passar. Doncs, és veritat, tot això és nostàlgia. És nostàlgia.
2: I és una Prada que, tot i així, ha canviat molt.
3: Ah, ha canviat moltíssim.
2: Com altres llocs.
3: Sí, com altres llocs, evidentment. Jo em recordo el carrer, però encara el carrer Jaurès és bastant viu, hi ha uns carrers que han completament canviat.
2: Carrer dels Marxants.
3: Sí, els carrers Marxants no en parlem, perquè hi havia un tabac, un pastisser, el molí que venia el carbó, en fi, tot això ha canviat.
2: I el teu barri també ha canviat molt. Hi havia molt ambient en aquest barri entre el carrer del Perú, que és el carrer del Peiru, cal dir que no té res a veure
3: amb el país,
2: el carrer de l'Hospici, el Torró, tot això, hi havia vida.
3: Sí, sí, bé, encara fa pocs anys jo venia al carrer de l'Hospici a casa del meu oncle. El meu pare, doncs, hi ha nascut. Jo em recordo on hi ha la font, hi havia un fuster aquí. Sí, tot ha molt canviat, i sobretot personalment jo, de les meves dues famílies materna i paterna, cadascuna tenia 4 fills, els meus pares i oncles i ties, i d'aquests 8 personatges no n'hi ha cap que ha viscut a Prada. Tots han marxat als anys 50, 60, 70. Tothom ha marxat, que és això, que és nostàlgic, també.
2: I això surt al llibre, perquè el que surt al llibre segur és la retirada, que també és un fet important, tant per Prada com d'altres llocs de Catalunya Nord, però aquest exili dels catalans del Nord cap va més a França endins.
3: Sí.
2: Es contempla el llibre?
3: Doncs jo explico algunes anècdotes que ho he sentit. En fi, bé, Torno a insistir que és una novel·la, sí, sí, és una història inventada, amb personatges inventats, però, evidentment, hi ha coses com, per exemple, sí, com sobre la coses que, o que he viscut o que he sentit a dir o que han passat a la meva família sobre els refugiats, sobretot el mestre Pau Casals, menys, però també un poc Pompeu Fabra, i són coses que segurament han marcat Prada en aquests moments. Potser que és també una de les raons que, per exemple, amb la família Gual hi ha hagut després la Universitat Catalana. Suposo que Prada, malgrat tot, encara que hi ha una gran distància ara, sobretot el tema dels refugiats, però segurament que aquesta gent han marcat Prada més que una altra ciutat o poble, de fins i tot Perpinyà, de Catalunya Nord.
2: Bé, Carles Serrat, moltes gràcies. Recordem el títol del llibre, Canigó Blues, de Carles Serrat, a les edicions Calígraf. I bé, vols afegir alguna cosa sobre el llibre?
3: Només diguem que és una ficció, és un relat, una novel·la, però que a dintre la gent que té sensibilitat pel Conflent, per Prada, pel Canigó i la muntanya, perquè hi ha també excursions i coses així, hi trobarà petits elements, potser també com jo, nostàlgic o de souvenir.
2: Carles Serrat, pensava que anaves a cantar souvenir.
3: Tindràs la cançó.
2: Carles Serrat, moltes gràcies i fins una altra.
3: Gràcies a tu.
2: Adéu.
1: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
4: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
5: Som el dilluns 27 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 23 a la muntanya. Una tramuntana present al Rosselló. Demà les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 16 a Prats de Molló, 19 a Prada i 13 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcir i 29 a Cerdanya. Dimecres al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Baix Vallespí. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí. Tindrem unes màximes de 29 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, al Conflent i a Cerdanya i 28 al Capcir.
6: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
7: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
8: El 27 de juliol del 1867 neix a Lleida Enric Granados, amb el nom de naixement de Pantaleó Enrique Joaquín Granados Campiña. És un dels membres de l'Escola Catalana Moderna de Piano, juntament amb Isaac Albéniz, entre altres. Granados va ser compositor i pianista. També va crear una escola de piano a Barcelona. Va morir amb 48 anys durant la Primera Guerra Mundial en un naufragi al Canal de la Mànega a conseqüència d'un atac alemany. Escoltem l'Allegro de concerto per Enric Granados.

0: Fins aquí Allegro de Concierto, un tema d'Enric Granados.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, em dic Rashid, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè podem passejar fora.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: Escolteu Ràdio Arels.
2: A Torrelles, el 95.

0: Radio Arrels, a Tresera, 95.
1: Sempre diu, mentre cal, fer neteja per casa, recollir les agulles,

endereza nossos mundos. Quan rep per un berenar una viuda o veïna és perquè sap trobar paraules de consol, tot servint la tisana damunt d'una tauleta

0: Aquestes vacances...
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: de Montserrat Estel.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

seguir aquest joc. Les normes no han estat mai el meu fort. Això és el que vull creure. Reinvento mil excuses i així aconseguir els meus tresors.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Abans com el rent creixia la casa, la vida llaurada i el sol en els ulls. L'hivern a la llar sacsava la brasa, l'estiu...

0: was just one of those things.
1: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
2: No són pas torres de guaita, sinó de molt alta tensió. Que destrossaran la plana de Rosselló. Aquests nucleocrats que manen

llum i de comprar els esprits. Intrus. És per això que canti 400.000 vols blues. Els gascons

si els agarrem aquests cornuts de catalans. Abús. És per això que cantin

t'ho juren, paraula d'expert. Diuen igual cada vegada, com Txernòbil l'amiant.

Xica, pica, pallerica, cama, torta i becarica, va tenir sis folls, xics, pics, pallerics, cama, torta i becarics. Si la poll no hagués sigut xica, pica, pallerica, cama, torta i becarica, els sis polls no haguessin sigut xic, pic, pallerics, cama, torta.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Te'n recordes, cap gros, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller,

I te'n recordes que el Jofre i la Maria amb un continuarà acluïen la cançó profètica que ho dit ahir a la boqueria vaig ensopegar amb ell i es creu que és de debò com el tall i l'estat del ganivet

menys a gust per haver-lo deixat tirat a un port de França. Quin escàndol capgros, sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en Pataràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota el pinotxo va confessar-me el seu calvari d'en Saquer.

va demanar per tu i li va entrar plorera en saber que eres mort, que el cor et va dir prou. Conmogut m'ha abraçat dient: ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim o el jutgin innocent.

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si ell ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

la cuina, la platja, el terrat, amb boina, amb ulleres, vestits despullats, borratxos, serens, adormits, excitats. Aquest any follarem com folles,

0: Rosselló,
1: Vallespir,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Radio Arers, a Prada, 95.5.
1: El dia s'ha aixecat un amunt del Canigó.
2: Del Canigó.
1: Un ben companyes, vinguem al porró.
2: Al porró.
1: Vinya, sol, rubí. Que maca és la vida aquí.
2: La vida aquí.
1: Aquesta cançó els hi cantarem.
2: Els hi cantarem.
1: En aquesta llengua que tant estimem.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetlla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballarà de western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i l'investillen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xèrifs

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: Radio Arrels, a Canet, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Estavà, 93.1.

0: de estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Si algú se sent al·ludit i té ales que no voli, que el refrany que canta

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
3: Domani partirò.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.